0: Prepárate.
1: Onda Cero Catalunya.
2: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio. Estàvem avui a la tertúlia dels Dimacreus parlant d'impostos i tot això ha vingut perquè, clar, veníem d'una notícia que deia que el govern espanyol doncs havia decidit que, com que havien augmentat molt els casos, les malalties per transmissió sexual, doncs que la gent havia de fer servir preservatius. I per fomentar l'ús dels preservatius entre els joves, en deia, crec recordar, entre 18 i 22 anys, doncs que els hi regalaria una caixa de preservatius al mes, eh? Això és com allò de diuen quan et deien que tocaven no sé quantes persones per a cada d'això, i dic que algú té el doble que jo perquè jo no en tenia,
1: sí,
0: cap de parella.
1: Sí, bueno, pollastres, no?
0: Sí, exacte. Doncs el tema és aquest, no? De dir, escolti, jo si sóc un jove que fa 3 mesos que no, que no trobo d'allò, que no saco a passar la nútria, com diu el clàssic, doncs què faig amb aquestes caixes? Perquè si no les necessito, oi? Perquè, bueno, doncs sempre hi ha
2: aquest... Acabaran a Wallapop.
0: Acabaran a Wallapop. Aquest és el tema. Aquest és el tema. Aquí és on anava. Això acabarà a Wallapop per falta d'uso. Saps què vull dir? Perquè... Bueno, i el tema quin és? Que al final el que sembla amb això és que... ¿Qué colega es Pedro Sánchez que nos regala preservativos? Clar, no, escolti, que clar, això no ho paga el Pedro Sánchez, que això ho paguem amb impostos tots els ciutadans. I això és el que jo crec que hi ha vegades que no s'acaba d'entendre bé. Que les coses no és perquè han caigut de cop i volta, hi ha un dia que plouen monedes d'or, sinó que la despesa molt cop és fins i tot despesa pública per sobre del que hi ha als pressupostos d'endeutament, que algú haurà de pagar, i són els contribuents, és la gent que treballa, i aquí, clar, hi ha molta gent que no treballa, i de moment ja m'explicareu com pagarem tota aquesta festa. O sigui que...
2: Però a mi hi ha coses d'aquestes que tindrem aquest problema, però hi ha coses que em treuen de polleguera quan penso en la manera com es fan aquest tipus de mesures populistes,
0: sí,
2: per comprar vots. Mm-hmm. I és, perquè has de regalar els preservatius quan en la venda els estàs carregant amb un 4% d'IVA.
0: Per exemple.
2: Per què no cobres un 0% d'IVA?
0: Per exemple. Clar.
2: I això ho podem aplicar a aquesta mesura... A mesures d'higiene femenina, com en el seu moment, sí, quan es van regalar les copes menstruals i companyia, i a tantes i tantes coses. Tenim un problema d'habitatge, però l'habitatge es continua gravant amb IVA, la compra del primer habitatge. Per què no eliminem l'IVA de la compra del primer habitatge perquè els joves puguin accedir-hi? No, és que són mesures, al final, sempre populistes, en les quals hi ha possibilitats darrere de fer coses reals i de beneficiar no només a un sector de la població, a tothom. El tema de l'IVA del primer habitatge beneficiaria no només els joves, perquè sempre, tornem una altra vegada, mesures a partir de quan arriben a una determinada edat, fins a una determinada edat, l'IVA és reduït en la compra del primer habitatge. I la gent de 40 anys que necessita comprar-se un habitatge
0: i que no ha pogut fins llavors perquè no estava treballant o perquè ha estat estudiant o pel que sigui.
1: No, sí. perquè moltes vegades estalvia per tenir una entrada.
0: Efectivament.
1: I demanar menys hipoteca.
0: Sí, sí.
1: És complicat.
0: Que ara mateix ja, quan has d'estalviar tant per una entrada, que ja tens entrades, però de veritat. O sigui, entrades, saps? Vull dir, una alopècia potent, perquè ja vas a demanar el primer habitatge igual amb 50 anys. Llavors, clar, vas al banc i dius, escolti, quants anys em dona d'allò? Quina edat té? Doncs clar, fes càlculs, no? Diu, pues tot això m'haurà de pagar en 7 mesos. Clar, és que al final és
2: aquí. Hi ha les mesures, a la

0: Habitatge de lloguer. L'habitatge de lloguer, un gran tenidor que sigui una empresa, ha de carregar IVA.
1: Sí.
0: Per què no es posa un IVA zero?
1: Clar.
0: Si, en definitiva, aquella empresa, l'IVA, serà un IVA que recaptarà i ingressarà a Hisenda.
2: Això està clar.
0: Per què no posem un IVA zero?
2: Sí, sí. No, no, és d'aquelles coses que és complicat, és complicat.
1: És sangrar a la gent que estem treballant.
2: Sí.
1: Que és per tot arreu, perquè el tema de l'impost aquest metropolità, de transport, no sé si en recordeu, fa uns anys la gent es va negar. Aquí a la zona del Baix Llobregat, que és on jo visc, es va negar a pagar. Bueno, al final res, no van aplicar la demora i els impostos, tot això, però vam tenir que pagar-ho. I molta gent deia, és que jo no vaig amb transport públic, jo pago l'impost de circulació, l'impost de la ciutat on jo visc, que és on tinc el cotxe, per anar amb un altre lloc. Si vaig i pago un pàrquing, també estic pagant una altra vegada, no? És a dir que al final els impostos els pagues per tot arreu.
2: Sí, sí, està clar.
1: Tot ens salva.
2: Però mira, jo us donaré una notícia que en un principi us hagués alarmat, però jo crec que davant d'això us tranquil·litzarà, que és pensar que possiblement no haurem de pagar ja impostos ja pels propers trimestres, perquè un evident ha dit quan s'acabarà tot. Escoltem-ho.
1: Ah, sí?
2: És una evident brasilera que adverteix, buscaré i ens hi trobo l'audio. Ah, mira, aquí.
3: Com vocês que eu saí de novo os alienígenes.
2: Els alienígenes
3: invadindo o campo de futebol,
2: Futbol de Miami.
3: E eu vi acedendo os jogadores nitidamente.
2: Acedaram aos jogadores?
3: Carregado pela primeira nave que chegava.
2: A primeira nave arribava.
3: Eu estava dentro dessa nave.
2: Aí assumiat que estava dins de la nau.
3: Chegava a nave mãe, uma nave muito maior.
2: Després venia una nau més gran, milers de persones que la segrestaran del camp de futbol.
3: Havia molt grit, molt choro, molta lágrima, sofriment.
2: Molta gent patint.
3: Eu vou falar com vocês que eu tô muito apavorada.
2: Està molt assustada.
3: Porque, assim, a segunda vez que eu tô sonhando de novo com isso.
2: Que ho somia.
3: E eles falando que dia 24, algo muito ruim está para acontecer.
2: 24 de juny.
3: Esse jogo, esse campo de futebol em Miami, nos Estados Unidos.
0: Per Sant Joan.
2: Per Sant Joan, atenció, atenció, perquè estem en aquests moments...
0: Aprofiteu la revetlla,
2: sí, sí.
0: Això s'acaba.
2: En aquests moments podem avançar que, segons ens ha dit una evident brasilera, no sabem si familiar de Marcelinho, de la família Marcelinho, si sembla, ves que no sigui família, no, si sembla la dona del Marcelinho, no el Marcelinho, vull dir, no té bigoti aquesta senyora. El dia 24, el partit de futbol que hi hagi a Miami, doncs hi hauria una nave alienígena que es plantaria allà al mig i començaria a segrestar jugadors i el públic assistent a aquell partit.
0: Ai, però això és molt UB.
2: Sí, home, totalment.
0: Em recorda UB.
2: Sí, sí, totalment. El que passa és que, clar, allà venien en son de padre, després que et posaven al congelador i et menjaven a trossos. Però en principi venien a bones, aquí no. Aquí diu que començaran a segrestar gent ja directament. I això el dia 24, per tant, guardeu una mica de munició de la revetlla. No cremeu tots els petardos perquè els podeu necessitar per defensar-vos d'això. Bueno, amb no anar a Miami, saps? Vull dir, veure el partit per la tele, en principi no hi ha problema. No, no hi hauria la...
1: Jo des de l'algú no tinc pensat, però ja n'hi penso, ara.
2: No, tu imagina't, surt per una pasta. Vas a Miami a veure el partit de futbol i a sobre no pots acabar de veure'l perquè se t'enduen els alienígenes. És que, clar, només faltaria això. És que és molt fort, home.
0: Bueno, estan una mica alienats al Brasil veient la notícia que ha recorregut xarxes l'últim cap de setmana d'aquesta noia que anava a fer puenting.
2: Ah, sí?
0: I la van llançar com si fos Superman, una mica,
2: sí, sí.
0: Sense haver-la lligat.
2: Horrible, horrible aquest cas, que a més al principi hi havia qui es plantejava si era una IA, perquè clar, ara dubtes de seguida de tot, de si és cert o no, però sí, sí, realment han enterrat aquesta persona, una jove de 21 anys, que era una noia de... Bueno, treballava en un gimnàs, per tant ja s'entén que li anaven aquest tipus d'emocions, que podia ser, però que l'equip que s'encarregava d'això no era ni tan sols un equip oficial professional, sinó que era una gent que organitzava aquests salts. Per tant, que poc valorem la vida, em sembla a mi, perquè avui en dia ja és una... ja és una bogeria tot, i com que ja ho veus de diferents versions, ja no saps què passa la cosa. Jo, per si les mosques, en general, no m'he volgut llançar mai, saps?
0: No.
2: De cap pont ni de cap història d'aquestes.
1: No, jo ja crec una sensació meravellosa.
2: Sí, a mi, jo
0: David,
2: crec.
0: Per cert, no ens has explicat, ara que parlem d'emocions de risc, el teu ascensor ja hi has pujat?
2: L'ascensor... ja funciona.
1: Hombre!
4: Bravo!
1: Bravo!
2: Sí, senyor. M'he acabat la música i tot de l'emoció, eh? Sí. Ja funciona.
0: Ha arribat més o menys igual, pràcticament a l'hora que la Sagrada Família, amb la benedicció... Sí.
2: La benedicció de la Torre va ser un dimecres, no? Jo el dijous de la setmana passada, part de dimecreus, o sigui dijous, estrenava l'ascensor.
0: No va venir. Viatge inaugural.
2: Sí, el viatge inaugural no vaig voler anar, i això que era president de la comunitat, però vaig dir, no puc, tinc l'agenda molt plena. Feu vosaltres i ja em dieu què tal. I no vaig veure que la cosa va començar a funcionar. Clar, és molt petit, només hi caben 180 quilos, per tant, bueno, és qüestió de comprar, però el just.
1: Teniu una bàscula o què? Allà
2: hi ha una bàscula, A més pita, eh? Sí, perquè van intentar pujar dos i cop i volta va començar allò a pitar la cosa, eh? O sigui que sí, té un comptador i educadament, això sí, et diu, bueno, em sap greu dir, però vostè pesa més de 180 quilos, perquè clar, ho ha de dir d'alguna manera.
1: Clar,
2: dir,
1: sí,
2: escolti,
1: sí.
2: Vostè no pot, ja diu vostès, ja imagina que hi ha més d'una persona, però t'avisa, sí.
0: Ara m'has fet recordar, una anècdota d'un jefe que vaig tenir.
2: A veure...
0: bastant voluminós.
2: Val.
0: Que va anar al banc, hi havia Banc Santander, concretament, que tenien, tu havies de pulsar un botó, entraves com en una mena de càpsula i s'obria una segona porta. Era allò que, teòricament, era per escanejar-te que no portessis metalls, ni pistoles, ni coses d'aquestes.
2: Sí.
0: Doncs va entrar, es va tancar la porta de darrere, i llavors es va sentir una veu automàticament que va dir, passen d'un en un, por
2: ostres.
0: Favor.
2: Ostres, tu, imagina't.
0: Sí.
2: Bueno, aquestes...
1: sí, jo me'n recordo d'això, d'una vegada haver anat a un... Em sembla que era un banc de Santander, sí. Que entraves en un espai rodó, que les portes es tancaven
2: de
1: darrere i s'obrien les de davant, sí.
2: Doncs t'ho imagina't, el tema aquest.
1: I com ho va solucionar?
0: Va picar, suposo.
2: Suposo que l'havien...
0: Jo no hi era. Una companya de feina sí que hi era i li va agafar un atac de riure.
2: Home, clar, diu, passen d'un en un.
0: I va arribar a l'oficina rient.
2: Home,
0: i explicant-nos l'anècdota a tothom.
2: És que clar, t'ho imagina't com anava la cosa. Home, jo d'aquí el que sí us he de saber, clar, tants anys pujant tots els pisos i tal, el primer cop que el fas servir... tens una sensació que has entrat en una dimensió, en una altra dimensió, saps? Perquè de cop i volta estàs al pis de baix, no? I de cop i volta estàs al pis de dalt i dius, com pot ser, saps? Si mai, clar, no... sembla que sigui, és la màgia. Que passa que a mi la sensació que em va generar és un tema que a més us volia treure, perquè a més ja ho vam viure quan la pandèmia, que és que... quan un té una dificultat, per exemple, durant la pandèmia, la dificultat que teníem era haver d'anar constantment amb mascareta, tot arreu, amb el que jo costava, amb que el poc que duraven, que tal, les havies d'anar canviant o netejant, i l'engorro, l'ofec que suposava, deies, ostres, el dia, tu imagina't si un dia ja podem deixar de fer-la servir. Les vam deixar de fer servir i ja com si mai hagués passat, pensàvem que ja no ens donarien petons i la gent es segueix besuquejant com si no hi hagués, com si no hi hagués mañana, la gent es segueix abraçant, no es renta les mans ningú a més de dos segons.
1: Les mans ja han passat a la història.
2: Doncs a mi el que m'ha passat amb l'ascensor és que en una setmana que fa que el faig servir, em sembla que sempre ha estat ja. És a dir, t'acostumes a lo bo molt ràpidament. I fa que t'oblidis immediatament. Això segur que ho heu experimentat quan he tingut diversos dies, no? Un mal de queixal.
0: Sí.
2: que dius, ostres, és que no vale la pena seguir viviendo, saps què vull dir tal? I dius, ostres, el dia que no d'allò, ja veuràs. I quan se ja s'ha passat el mal, com si no mai l'haguessis tingut.
1: Sí.
2: És així. Perquè clar, quan tens una dificultat, és que se't fa, t'impossibilita.

0: però sí que és veritat que és exactament això, eh? Dius, no, si me'n surto d'aquesta, perquè algú que ha estat amb una ressaca d'allò fortes, dius, si me'n surto d'aquesta, ja veuràs, no veuré mai més, fins al cap de setmana següent. No? Sí. Hi ha algú en algun moment...
1: Això em passa també a mi amb tots els aliments que no puc menjar per les intoleràncies.
0: Però, clar,
1: mai més, ja no m'hi tornaré. I torno a caure.
0: És normal.
2: Això passa, sí que és veritat, sí. És normal. El tema de l'alimentació a mi també em passa, sí. David.
0: No, és que a veure... A qui no li va gustar, doncs el que sigui, no?
2: Un panellet... A la marca un dulce, no?
0: Com clar, exactament, exactament. Però és molt curiós això, no? De com ens acostumem de seguida a lo bo i al contrari, fa que et sembla que sempre ha sigut així, no? Jo sempre explico un estudi, perquè és que a més és així, se'n diu a l'estudi de... del Monopoli, que el van fer a uns investigadors, un equip de psicologia, que ficava a una gent a jugar i hi havia dos dels quatre participants que sortien amb avantatge, és a dir, que tenien, pues jo què sé, 200.000 dòlars més per comprar, no?, les cases quan queien al carrer que tocava. A la que al principi, doncs clar, de seguida podien anar comprant molt més que els altres jugadors, però quan arribaven al final de la partida, en la que sempre guanyaven els que havien sortit amb més avantatge, sempre, val? En molts casos, quan els entrevistaven, quan els encastaven, consideraven que havien guanyat perquè havien jugat millor. És a dir, l'avantatge ja l'havien oblidat molt ràpid. El que al principi era, ai que bé, perquè mira que bé que puc comprar més, després era, no, jo estic jugant molt bé. És a dir, que ens acostumem ràpid a lo bo, però fins i tot donant-ho per fet, donant-ho per assimilat, bueno, donant-ho per guanyat.
2: Té aquesta neuroplasticitat que ens ajuda a adaptar-nos.
0: Sí, però aquí no és tant que t'adaptis com que t'autoassumeixis el que ho estàs fent bé. És a dir, el que va amb avantatge considera que s'ha guanyat. Sigui justament o injustament. I això passa molt, no? És així, si algú doncs està fent cua i de cop i volta doncs se'n van uns quants i avances i després venen, no, tu t'has guanyat estar més endavant, no? Sí. Doncs hi ha certes coses que quan pel que sigui ens beneficiem, o per exemple algú li ha tocat la loteria, i al cap d'un temps pensarà que ell ha tingut millor, ha fet millor economia, o sigui que ha gestionat millor els diners que tu. El millor ha gestionat els millors de tu perquè li han tocat 50.000 euros que tu no tenies, o 100.000 o 200.000.
2: Això. Home, clar.
0: És a dir, potser no ho ha gestionat malament, però no té més mèrit que una altra persona. I acostumem a donar consells. Des de la nostra avantatge, doncs acostumem a donar consells, simplement perquè nosaltres ens ha anat bé o tenim una sort natural, no? És com si jo digués a tothom, doncs hauries de comunicar millor, que és molt fàcil. No, escolti, jo m'he dedicat tota la vida, per tant, és normal mal que se'm doni millor, se'm donen pitjor altres coses, però vull dir que qui té més facilitat per una cosa, considera que qui no ho té, aquesta capacitat, doncs sap menys que ell. No, és que potser aquella persona no s'hi ha dedicat o no té el talent i per tant és normal que li costi, no?
2: Clar, les qualitats no són les mateixes de cada persona.
0: Bueno, però pretendim a pensar que en les coses que sí que se'ns donen bé, que si els altres no ho fan bé, és de mèrit seu.
2: Exacte, sí.
0: I això no sempre
2: correcte.
0: És així.
2: No és correcte.
0: Sí, però bueno. Però en fi, són les coses aquestes que ens agrada comentar, perquè al final, doncs, la vida està plena, pleníssima d'injustícies, això és evidentíssim, i al final sempre et queda, doncs, la d'això d'intentar analitzar-ho, no necessàriament perquè et surti millor el proper cop, però sí perquè és un fet doncs, de veure les dificultats que hi ha al món, i és el que dèiem abans, que vull dir que entenem que el jovent ho té difícil, que la gent gran ho té difícil, que la gent del mig ho té difícil, però el que és veritat és que no crec que ningú ho tingui fàcil a dia d'avui. Doncs com que ningú ho té fàcil, s'ha de mirar de quines necessitats té cada grup d'edat i pensar una mica millor. Jo crec que d'alguna manera no podem tenir gent a la que no se l'ajudi pel fet de que tingui una determinada edat o segons què, no? com explicàvem abans, a dir, escolti, llavors a mi perquè estic al mig ningú m'ajuda, però i si em va malament, que m'ajudaran? Depèn, no? Perquè no tindràs l'ajuda

0: de ser jove o no tindràs encara la jove de ser gran. Ah, és molt complicat, eh? Quan a algú no li va bé a mitjana edat, és molt més difícil que quan a algú no li va bé sent jove o ja està en edat en què, si ha, no tothom, eh? Però si ha pogut anar. De fet, de l'estudi aquest que deia el Pere Estupinyà, precisament parlava, eh? De que quan hi ha aquest vall, no? Aquest pou entre els 40 i 55 anys, es referia a la gran majoria de gent, que hi ha gent que, evidentment, als 55 encara no té la vida solucionada i aquests ho segueixen passant malament, eh? Vull dir que no tothom, però si la vida ha anat més o menys bé, doncs a partir del 55 doncs pots començar a tenir més temps i això és interessant. Però bé, ens agrada sempre...
1: Era el que deia, o sigui, el que deia era l'Einstein, que deia que la vida és com una bicicleta que has de mantenir... Com era? Espera't un segon. La vida és com una bicicleta, per mantenir l'equilibri deu seguir endavant, no?
0: Bueno, pot ser, i vigilar els semàfors, que això jo crec que l'Einstein no ho va dir... perquè potser no, aquella època no passava tant així.
1: Doncs,
2: para mantener la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote.
0: Totalment. El que passa és que l'Einstein no havia vist el tema dels patinets, els semàfors i tot això,
1: No vivia en aquella època, no tenia tot això.
0: Exactament, que si no hagués dit, però respetando las normas de circulación, que això li va faltar dir que hagués quedat bé, però doncs així encara ho podríem posar com a pòster a algunes parets del jovent que li aniria... I el no jovent, aquí no és tema d'edat, és tema de responsabilitats.
1: L'esperança, però l'esperança, bueno, ja aquí podríem entrar en un tema ja molt... L'esperança i la resiliència, no? Podríem entrar en un tema... És complicat, el tema de les edats, això que tu deies, que les edats... Tothom ha d'estar a l'edat apropiada, o sigui, no apropiada, sinó a cada edat hauria de tenir una... cobertes una sèrie de, no sé si dir-li necessitats, o condicions de gaudir, de plaer, no? Doncs gaudeixo viatjant i no tinc que preocupar-me si tinc que pagar o no el viatge, no? Per exemple, el que dèiem abans, no?
0: Sí, sí.
1: Ah, això és una utopia, evidentment, no? Però no estaria malament.
0: És complicat, és complicat, i és evident que totes les situacions, doncs bé, hi ha gent que li van millor les coses, hi ha gent que no li va tan bé, i doncs clar, sempre és molt complicat el poder gestionar, perquè cadascú doncs, té les seves dificultats, evidentment, sí, sí.
1: Clar, les persones diuen, i per què aquesta persona li va bé i a mi no em va bé, no?
0: Sí, sí, exactament.
1: Aquesta injustícia de la vida, no? Perquè la vida és injusta, al final.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè tothom intenta que li vagi bé, que tothom intenta tenir pues, una casa, tenir una vida més o menys còmoda, una vida més o menys que tingui cobertes pues, la piràmide de Maslow, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Però clar, el problema també és cert que a mida un va tenir doncs, més... va solucionant coses, es va complicant més la vida per altres bandes, és a dir que sempre és allò de que a més temps doncs t'entren unes noves obligacions, unes noves responsabilitats i sempre és...
1: Unes necessitats, entre cometes, noves.
0: Exactament, sí, sí, sí.
1: El que dius, home, ja, per exemple, ara després tu no podries, o sigui, no podries viure sense l'ascensor. No viure. Viuries, clar que sí, però tothom ens adaptem i ja està, no? Però ja una vegada t'has adaptat a això, costa molt. No?
0: Sí, sí. No, és totalment... És però totalment bé. Així. En fi, anem acabant la...
1: Sí, sí, que aquest ascensor també ha pagat impostos.
0: Mare meva, ja us ho explicaré un dia amb calma. Sí, sí.
1: Sí o no?
0: Bueno, les derrames, jo t'explicaré les derrames,
1: Les derrames, que a vegades les derrames són...
0: Sí, jo m'estic derramant des de fa...
1: Catarates,
0: Des de fa molts anys m'estic derramant de mica en mica, o sigui que...
1: Són catarates del Niàgara.
0: Són catarates del Niàgara, totalment, és un salt d'aigua. Doncs, avui hem d'anar acabant amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens coses avui, Marta?
1: Sí, ja tinc diverses coses, aviam, espera't un segon.
0: Espera, David, que t'ho ha de dir quantes té.
1: Sí, ja hi ha dues coses que són bastant curioses.
0: Doncs pues endavant, David, jo crec que està...
2: A Nits de Ràdio som com una bicicleta i per mantenir els oients desperts ens seguim movent amb dues coses que ens porta la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies. Sí. Anem avançant amb la bicicleta.

0: Bicicleta, avançant la bicicleta, molt bé, doncs vinga, endavant, sí.
1: Sense pensar en el dia 24, eh?
0: Sí, no, bueno, penseu que si esteu veient un partit de futbol, en qualsevol moment us podeu despertar a una altra banda del món, sí.
2: Sobretot el 23, gaudir molt la revetlla.
0: Sí. Exactament.
2: I que ens quiten de bailar, no?
0: Sí. I que no saps mai, quin alienígena et pot segrestar el dia següent, eh? Doncs sí, endavant. Doncs endavant, Marta.
1: Mira, volia parlar d'una curiositat, d'un aliment que és molt curiós, que és el ketchup.
0: Sí.
1: Que, bueno, que no va començar com a un complement o un condiment alimentari, sinó que era una medicina al segle XIX. No era el condiment sinó que com el que ho coneixem avui, sinó que era un remei casolà per diverses malalties. Aquesta dada curiosa ens mostra com les percepcions sobre els aliments i les seves propietats han canviat amb el temps. El ketchup com a medicina del segle XIX era considerat més que un simple condiment que li atribuïm propietats medicinals, intentant, inventat per un metge estadounidenc, se li atribuïa les propietats medicinals per problemes de digestius, no? I altres mals de l'aparell digestiu en general. Ja que parlem dels gasos i de tot això, bueno, doncs això està una mica sempre relacionat, eh? Llavors, John Cooker Bennett, que era l'inventor d'aquest peculiar remei...
2: Cuiner, doncs, no?
0: Sí, home, jo crec que sí.
2: Cooker?
0: Home, el Cooker es dedicava a la cooking, si tant.
1: Bueno, doncs pues va ser venut, en principi, amb unes píndoles i després es va convertir en un suplement de salut, com una mena de xarop una mica espès, no? I la idea d'utilitzar això com a medicina, reflectint la creativitat i l'experimentació, va caracteritzar aquesta substància, que bueno, no li deien ni medicina ni complement alimentari, no, perquè satisfeia l'aparell digestiu. La gent menjava amb qualsevol menjar una mica fort i li afegia el ketchup.
0: Imagina't.
1: Li deixava la digestió, la feia molt més millor.
0: Veus? Imagina't, eh?
2: Hosti, és que curiós que servís per fer millor la digestió.
1: Sí.
2: El que avui prendríem això, doncs, un Almax, en aquella època. Es prenien un ketchup.
1: I a més, que mira que moltes vegades dius això, el ketchup no m'agrada, perquè clar, potser també perquè li han anat posant condiments que potser pues, no són els que en principi...
0: Ha anat evolucionant la fórmula, eh? Que ha anat evolucionant la fórmula.
1: Efectivament. I clar, tot això és com la Coca-Cola. La Coca-Cola també va ser un remei de farmàcia.
0: Total.
1: O sigui que al final tot comença una mica... O també potser que també ho venien una mica com algo prodigiós per el cos humà, no? I això també és interessant.
2: Ostres, estic veient que fins i tot el ketchup el venien com antidiarreic.
1: Sí, imagina't. Clar.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: Vés a saber si...
1: Porta moltes espècies.
0: Sí.
1: Jo una vegada vaig fer-ho, eh? Tinc una recepta. El que passa que vaig estar com 4 hores, tota una tarda fent el ketchup, el tomàquet, s'ha de fer com el bany maria, bueno, és bastant laboriós, eh?
0: Mare meva.
1: Suposo que ara amb aquests robots,
0: sí.
1: Ho pots fer més fàcil, no? Però,
0: ja t'entenc, sí. Un robot de cuina aquesta que et faci el ketchup.
2: Si aneu una mica sueltos,
0: sí.
2: Ja sabeu.
0: Home, tu imagina't un fortasec. Igual el fortasec és d'aquí uns anys, és el que al McDonald's et donen el sobret, saps què vull dir?
1: Sí,
0: allò de, què quiere? Ketchup, quiere Almax, fortasec, què és el que quiere per al tema aquest, saps què vull dir? Sí, t'imagina't, eh?
1: Efectivament.
2: Ai, estic veient d'on prové el nom.
0: A veure.
2: Prové del xinès, d'un terme xinès.
1: Sí, un terme xinès, sí.
2: Bueno, ja.
1: Acaba tu de comentar-ho.
2: O sigui... No, és que estava veient això, el nom. Sí. Ketchup.
0: Ketchup, mare meva.
1: Clar, el ketchup, Tothom ho diu d'una manera diferent.
0: Sí. I tothom creu que la seva manera és la correcta. És que això ens passa amb tantes coses.
1: Ah, també és veritat.
0: Sí. Això passa amb tantes coses que la manera com tu... Perquè al final és com tu has viscut el món, no? Llavors, aquí ho expliquem, bueno, ens ho expliquen els experts molts cops, que la realitat nosaltres creiem que és una única, perquè nosaltres l'hem vist d'una determinada manera sempre. I això no vol dir que sigui com la veiem, sinó que a vegades... Doncs hi posen l'exemple clar, no?, d'un 6 així corbat, que depèn des d'on el miris, és un 6 o és un 9, no? Hi ha coses que no. El color dels semàfors no és relatiu, vull dir, aquest és clar. Però segons quines coses, doncs depèn del punt de vista, depèn de la perspectiva, depèn del doncs el teu condicionat, fins i tot de com tinguis els ulls, no?, perceps la informació... o si escoltes millor els sons o no, tota aquesta cosa canvia la teva percepció sobre el món. Per tant, si tu sempre has escoltat ketchup, doncs diràs que és ketchup, no? I si tu has dit ketchup, doncs serà ketchup, no? És el mateix que el Vicks Vaporub, no? Que aquí diem Vicks Vaporub i serà Vaporub per tota la vida, però és Vaporub, vull dir, no pot ser d'una altra manera.
2: Popeye el marino.
0: Sí, sí. Popeye, que Popeye vol dir quan tens un ull així mig tancat que no se t'obre, és la manera de dir-ho en anglès, Popeye.
1: Si tu dius Popeye, molta gent diu, com?
0: Sí, sí, no, exactament.
1: Sí. O Michelin.
0: Sí, exacte, bueno, sí, sí. Eh? En fi,
2: bueno, com... Croissant.
0: Sí. No, exactament. O això és com, per exemple, la mítica escena de Top Gun, quan estan allà... no, Top Gun no, la de... Ai, aquella pel·lícula d'humor de la Segona Guerra Mundial, que, bueno, estan allà a la resistència francesa i van passant pels noms de tots a la resistència, van dient Creperie, Croissant... Torrifel, i van dient tots els noms...
2: A Top Secret.
0: A Top Secret van dient tots els noms, i llavors n'hi ha un que li diuen Torrifel o Cancan o una cosa d'aquestes, i se'l queda mirant i diu, ¿no nos conocemos de algo? I llavors, clar, en el doblatge en castellà no té sentit, perquè en l'anglès, que van dient els noms, però alguns són diferents, quan passen per davant d'aquell li diuen com anem, déjà vu. I llavors, com que li diu déjà vu, que sona francès, clar, llavors, com que es diu déjà vu, diu, ¿y usted no nos hemos visto antes? Perquè, clar, té sentit perquè es diu déjà vu.
1: Clar.
0: I llavors perd tot el sentit de la traducció. Però és igual, perquè estava tan bé que al final, com tu, no? Si un es diu café olé, no? Doncs aquell personatge ja sempre s'ha de dir d'aquella manera. Per això dic que tot depèn de la percepció de... Exactament.
1: Rendezvous, que és una expressió que s'ha introduït dintre del llenguatge espanyol, i és rendezvous.
0: Sí, sí, però cadascú ho diu com...
1: Com li sona.
0: Com li sona o com li sembla. Exactament. Tenies alguna cosa més, Marta, per acabar?
1: Tenia una altra cosa que era, és també relacionat amb la medicina, que és, bueno, l'antiga professió de recollidor de sangoneres.
2: Ostres!
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí, que eren, bueno, era un dels oficis més estranys del segle XIX, quan, bueno, milers de persones tenien problemes de salut i que es van deixar, a més, es van deixar amb la vida també els que recollien els pantans, perquè, clar, es recollien en zones on hi havia humitats, i clar, la gent estava molt ben pagats, sembla ser, però clar, proveir els hospitals i les farmàcies de sangoneres era algo que, bueno, t'arriscaves perquè clar, era un ambient molt humit i un ambient pues no gaire sa, per lo que després, bueno, reportava aquests animals, no? Aquests animalons, no? Bueno, pues era algo que es va estendre moltíssim i que va ser com una mena de febre de les sangoneres, i a l'hospital de Sant Thomas de Londres va passar d'utilitzar 1.607 sangoneres en 1815 a més de 50.000 en 1822.
2: Ostres!
1: Perquè, bueno, pues, era també degut a les, als menjars, no? Perquè era una manera d'ajudar a que la gent no tingués la tensió, perquè baixava la tensió sanguínia, el flux de la tensió sanguínia. I clar, era, no sé si alguna coneixeu alguna persona que li hagin fet una sangonera. Deixeu algú?
2: No, conec alguna sangonera, però...
1: Sí, exacte. No, sangoneres n'hi ha moltes,
0: eh? Respon aquest nom, però... O aquesta denominació, però no, no que l'hi hagin aplicat, diguem-ne. Sí, sí,
1: clar, això és una... És algú que les sangoneres ja s'aplicaven a l'època de l'Hipòcrates i del Galeno, eh? O sigui que ja és una, no és una cosa nova, recent, sinó que té molts segles. Però jo tinc un conegut que va anar a la Índia i va tenir un problema i li van ficar, sense dir res,
0: ai, va,
1: una sangonera amb un braç i una altra sangonera amb un altre braç.
0: Ostres! Ai.
1: Però si us preguntava, perquè jo com ho va dir, vaig dir, oh, quin horror!
0: Amic, jo demano que m'amputin ja els dos braços, ja. Mare meva, impressionant.
1: Sí. Bueno, llavors, bueno, doncs, ells ho oferien a als hospitals i a les farmàcies, que és on la gent es proveïa d'aquestes de sangoneres. Es guardaven amb unes capses, amb unes ampolles o amb unes mena de caixes així planetes i bueno, doncs es posaven als braços o al cos, perquè a l'esquena, bueno, en fi, a molts punts, els punts adequats. Però clar, moltes vegades agafaven i li posaven on ja on queia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno.
0: Doncs,
1: ja sé que no és molt agradable.
0: No, més que res, no, al contrari, et dona la tranquil·litat de saber que això ja, bueno, ja no és tan habitual, eh? Així que esperem que mai ens hagin de donar aquesta solució, perquè si no ja dic enterrim ja directament, ja, perquè això no...
1: Bueno, hi havia també companyies que exportaven sangoneres. Per exemple, a Melbourne, pues, hi havia unes empreses que es dedicaven a exportar sangoneres a Anglaterra.
0: Déu-n'hi-do. ¿Qué lleva usted en esa maleta? Mejor no le explico. Sí. Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs això és el que hem pogut aprendre de les sangoneres.
1: Sí. I ja, avui hem parlat del dia del pet, però hi ha un dia de la caca.
2: Ah, mira.
0: Doncs guarda't el dia de la caca per la propera setmana.
1: Sembla que és molt curiós el dia que és el dia de la caca.
0: Doncs la setmana que ve ens parles del dia de la caca, que estarem...
1: I a més com ho celebren, també, és molt curiós.
0: Home, imagino que fem pipí, que seria lo seu. Doncs la...
1: No,
0: la setmana que ve ens ho explica. La Marta González Peláez, aquí l'agraïm una setmana més que estigui amb nosaltres, i el David Morales, que torna d'aquí una estoneta. Que vagi bé, adeu-siau!
2: Fins després!
1: Adéu, bona matinada a tothom!
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

Estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: cada matinada a nits de ràdio fem com un... com un viatge, com un recorregut, com un acompanyament. Us acompanyem en cada un dels viatges que esteu fent. Cadascú, doncs, a vegades és un viatge literal, que diuen ara els joves, perquè sou transportistes o perquè esteu desplaçant-vos d'un lloc a un altre. D'altres esteu treballant, d'altres simplement és que no podeu dormir i necessiteu que us acompanyem d'alguna manera. I és que hi ha èpoques i també hi ha dies en què un es mou més veloçment, amb més il·lusió, amb més ganes, i n'hi ha d'altres que costen més. I en totes aquestes situacions va bé que ens acompanyi el món del coaching, i ho fem a través, com sempre, d'en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Una matinada més, i ara parlant també el que tu deies, una mica de la il·lusió.
0: Exacte.
1: És a dir, saps el que passa? Que a vegades es parla de que una persona per el dia sense il·lusió pot ser motiu perquè no ha passat una bona nit o perquè ja ho arrastra de fa dies.
0: Efectivament, és a dir, una cosa, a veure quina és la conseqüència de quina, no? A veure si no ha passat
1: correcte.
0: Bona nit perquè té coses que li està donant voltes o perquè li està donant voltes a les coses no té una bona nit, no?
1: Sí, jo sempre dic a les persones, sempre els dic una cosa, dic abans d'anar a dormir n'hi ha que fer els deures.
0: Sí, senyor.
1: Coses que són pendentes, habitualment és el que arrosseguem i el que no es fa, tindrà perda il·lusió i energia, saps? Perquè és molt important. Clar, si tu no tens energia, també va molt lligada a la il·lusió, correcte, no?
0: És veritat.
1: I la il·lusió, saps el que passa? Que també tenim que mirar que tampoc tenim a vegades un entorn molt favorable. És a dir, moltes vegades es comparteixen més notícies, on de zero no ho fa, notícies desagradables i el nostre programa menys, el disc de ràdio, de que moltes vegades la il·lusió es perd per factors extrínsecs, no intrínsecs, que t'afecten a tu, a cada persona, saps? O sigui, ho tindré que tenir molt en compte.
0: És molt interessant això que dius, perquè, per exemple, no? si el teu equip de futbol, per dir alguna
1: cosa,
0: ha perdut aquell dia. Home, aquell dia ho tens molt clar, quina és la notícia negativa que t'ha afectat, no? Per dir alguna cosa, i després relativitzant tot el que vulgueu de que t'afecti més o menys, però com que cada persona s'agafa les coses com d'allò, vull dir, el que vull dir és que hi ha vegades que tens molt clar quina és la notícia, o mira, que t'han deixat la parella, o s'ha acabat, o el que sigui, no? Tens molt clara. A vegades és quasi fins i tot, poso cometes, que m'entengueu tots, millor tenir molt clar quina és la notícia, perquè llavors pots centrar molt més els teus pensaments o les teves reflexions, però hi ha vegades que pot ser una suma de moltes petites coses, d'algunes conscients i d'altres, Jordi, inconscients. Per això quan dius hem de fer els deures, crec que té molt a veure amb això, amb poder reflexionar quines són les coses que tens obertes i a vegades no tens ni clar quines són, però et desgasten i et treuen la il·lusió.
1: Sí, mira, el que tu deies de fer un, diguem, un símil entre un partit de futbol, el que siguis, i una separació, el que sigui. Mm-hmm. És que són dues coses totalment extremes. Jo t'explicaré. Si tu ets seguidor d'un equip de qualsevol esport o alguna cosa, en el moment que tu no participes activament, lògicament, és un desgast molt... Perds ràpidament la il·lusió perquè tu no marques gols.
0: Clar.
1: O sigui, tu en un moment no pares un gol. En el moment de la separació, qualsevol cosa, aquí sí que és un membre actiu.
0: Correcte,
1: no?
0: Que interessant.
1: Perquè decideixes tu. És que, clar, moltes vegades jo hem perdut, però si no has jugat. Sí, però en canvi és seguidor. I clar, i el que no depèn de tu, el que lògicament depèn de tu, és tot allò que tu participes de manera activa, física i activa, correcte, no? Clar, nosaltres tenim molts disgustos. Per què? Perquè moltes vegades extrínsecament doncs perd un company de feina a la feina, en un moment, i és molt lamentable, o en un moment donant del nostre equip perd, o els nostres esportistes en un moment no donen el resultat, i aquesta frustració és molt gran, cuideu, eh? Sí, perquè ja és un tema que ja està fet.
0: Perquè en el fons, Jordi, el problema és que li havies ficat una il·lusió.
1: Sí, clar, aquest és el tema.
0: Clar.

0: I unes expectatives, no? Aquestes il·lusions van acompanyades d'expectatives. I clar, quan un moment donat a vegades augmentes aquestes expectatives és quan es desmorona tot. I l'il·lusió, lògicament, està anyosada, correcte, no? O sigui, sempre n'hi ha que tindre il·lusió, sempre pensar en positiu, però cuidado, en el que no depèn de tu, bueno, pràcticament moltes coses depèn de tu, però el que tu, lògicament, no estàs al pie del canyó, que es diu, tenen que controlar una mica aquesta desil·lusió.
1: Controlar una mica aquesta desil·lusió és ja preventivament, no?
0: Sí, també. Correcte.
1: És a dir, és relativitzar, no? Saber relativitzar.
0: Sí. Saber, mira, saber que l'equip pot guanyar o pot perdre, millor que guany, que participi, no, millor que guany. Jo, igual que sempre els dic, quan feia formació als pares, el Sant Pascal, ara ja es diu altre nom, als pares i mares dels col·legis.
1: Sí,
0: i tal.
1: Sí.
0: Sempre dic, els nanos tenen que participar i tenen que anar sempre a la visió de guanyar, però si no guanyen, aprenen, correcte? No? Però no a la visió de participació, sinó de guanyar. I això es crea una il·lusió. Per què aquesta il·lusió? Perquè tot equip o tota persona pot tindre el seu talent, correcte? No? I hi ha que demanar-li el màxim de la gent, saps? Perquè l'il·lusió també és aconseguir un resultat positiu, correcte?
1: Totalment. I això és el que... És com el motor. El que passa és que segur que et diuen molts cops, a consulta o a classes o on sigui, Jordi, et diuen, però Jordi, és que ja ho entenc tot això, però és que he perdut la il·lusió, no? Hi ha molta gent que perd la il·lusió i molts cops possiblement no acaba de trobar què és el que ha passat, no? I poden ser mil i una coses. Jo m'imaginava, Jordi, per exemple, com una cantimplora, no? Cada cop volta té un foradet, no el veus. I quan has de beure aigua, llavors resulta que no n'hi ha, no? I a vegades és que ens falta revisar, no?, que aquesta cantimplora no tingui pèrdues, no? I que la puguem no només anar omplint o reomplint, sinó que vigilant que no tingui pèrdues, com pot ser un pneumat o qualsevol història, no?
0: Jo dic una cosa, o sigui, tens que tindre en aquesta vida moltes opcions. El que passa és que es comencem moltes coses i deixem moltes coses pendentes per resoldre, correcte, no? I això és per la il·lusió, correcte, no? Perquè jo sempre dic que n'hi ha que separar els temes. Les activitats emocionals també n'hi ha que separar-les, correcte, no? Però tens que tindre opcions, tens que tindre molts fronts oberts. El que passa és que tens que anar tancant fronts. Jo sempre dic que tens que tindre la competència suficient per poder tancar fites, objectius i tot això, assolir aquests objectius. Perquè moltes vegades, què fem? Que tenim una catarata immensa i no flueixen de coses pendents que, lògicament, que clar... I saps el que passa? Que la il·lusió que també... I això és el tema que no s'aparta del que estem parlant ara. Moltes vegades tinc il·lusió per alguna i segur que l'entorn perdem la il·lusió. Perquè l'entorn, aquesta il·lusió que nosaltres, lògicament, tenim, altres persones del nostre entorn no la tenen.
1: És veritat, és absolutament cert això que dius.
0: És
1: contagiós en el mal aspecte.
0: Sí. Però jo no juzgo les persones que no tinguin il·lusió.
1: Exacte, és a dir, a veure...
0: Però no li treguis il·lusió a algú que la té, m'entens o no?
1: Bueno, però perquè és una cosa envejable, de forma conscient o inconscient, fins i tot. És a dir, no vol dir que de forma conscient... Home, si ja és de forma conscient, escolta, mira, millor canvia d'amistats. Però si és de forma inconscient, a vegades és que qui no té aquesta capacitat d'il·lusionar-se enveja, en certa manera, la teva capacitat d'il·lusionar-te i te la volen treure de forma activa o passiva, conscient o inconscient. És així, Jordi. És el gran motor, la il·lusió.
0: Sí, no, saps el que passa? Que si t'ho treuen és extrínseca, però intrínsecament tu tens que lluitar per això. I moltes vegades, saps el que passa? Que moltes vegades tens una gran il·lusió i en un moment donat parles amb gent i dius, però què dius, Jordi, què, no sé què? I dius, bueno, però què no? Deixa'm que tingui aquesta il·lusió. No, és que fas volar coloms, i com moltes vegades que es diu.
1: I tu els mates, els coloms?
0: Sí,
1: els faré volar, però tu els mates abans de començar?
0: No, jo sempre dic això dels coloms, jo me'n recordo que n'hi ha les palomes mensageres, no? O sigui, tot colom té un mensatge. I tota paloma mensagera porta un mensatge a dintre. O sigui, la il·lusió per mi és un motor fonamental, perquè és un projecte que tu sempre et motiva. Per què? Et motiva per poder créixer, correcte, no? I quan una persona té il·lusió, és un futur superimportant, perquè l'il·lusió ja t'hi ve molt ajuntada, nivellada en energia, i aquesta energia el que fa és activar-te, correcte, no? I moltes vegades diu, no, és que ja tinc una edat, que no sé què. Jo m'he trobat gent, de veritat, que deia en consultes o en formació, que diu, Jordi, perdo la il·lusió. I abans no saben la causa.

0: per què em perdo la il·lusió. És important focalitzar-te en la causa principal per què perds la il·lusió. Perquè a mi has perdut, a mi has deixat de guanyar un tema i et perds que aquest tema és el te bloqueja, te bloqueja a no poder tindre cap il·lusió més. Les il·lusions tens que renovar-les.
1: Totalment, totalment.
0: Si tens que renovar-les perquè és així, m'entens?
1: A vegades pot ser amb aspectes relacionats amb el propi objectiu i altres són amb complementaris, no? Per exemple, doncs fer una activitat esportiva o, per exemple, si poso un exemple tonto, però que segur que el Jordi l'entén, o està fent molta calor, doncs pren-te una dutxa, que recuperaràs l'energia, recuperaràs la força i et podràs tornar a centrar en allò que vols, en allò que necessites, en allò que has de fer, no? Aquesta il·lusió que la pots anar perdent, doncs això, potser perquè fa molta calor i estàs suant, no? I recuperes, o et dones un petit caprici d'un bombonet o alguna cosa que, que et reconnecti, no?
0: Sí, la il·lusió es multiplica, de veritat. Sí. Es multiplica quan tens un esforç addicional, correcte, no? Quan has fet un esforç addicional i el resultat és compensatiu. Per què? Perquè una cosa... Mira, les coses fàcils se'n van fàcils.
1: Sí, senyor.
0: Les coses difícils, lògicament, tenen més consolida. O sigui, són més consistents, m'entens?
1: Sí, sí,
0: l'il·lusió, sempre dic, per moltes persones pot ser un tòpic. I no, és una realitat, correcte. Perquè a vegades fem coses a la vida que no ens donem compte i fem coses il·lusionant i a vegades no les valorem, correcte?
1: Totalment.
0: No les valorem. I cada dia tenim que fixar-se en que hi ha persones que tenen il·lusions diferents a les nostres, però és molt bo compartir les il·lusions.
1: Absolutely.
0: Jo avui diria, escolta, David, n'hi ha que compartir il·lusions. Bueno, nosaltres compartim il·lusions constantment,
1: I
0: no?
1: Tant.
0: El programa, no?
1: I tant.
0: Perquè és així, estem il·lusionats. Però saps per què t'hi dic? La il·lusió també va molt lligada al motor. La il·lusió també és l'activitat física,
1: sí.
0: Correcte, no? I l'activitat emocional. Per mi és això important.
1: Podríem versionar, doncs, allò de se hace camino al andar. Es fa il·lusió fent coses, eh? Es genera, es remou, es consolida la il·lusió fent coses, a vegades de la pròpia il·lusió i de vegades complementàries, però totes et fan avançar.
0: Doncs motivació total.
1: Exacte.
0: Motivació total, David.
1: Doncs amb aquesta multiplicació avui ens quedem de la il·lusió d'en Jordi González Guillem, a qui sempre és un plaer escoltar. El podeu seguir per les xarxes, per internet. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David, que vagi molt bé.

0: incluso que podría ser hasta de estudio antropológico. Y es que las audiencias de hoy en día, o te diría las generaciones que suben, pero creo que nos podemos empezar a incluir, somos más volátiles que nunca.
1: Eso está claro. Això és el que et dic, o sigui, és una qüestió de que el nou ens encanta, ens tornem bojos. Jo no em reconec tant en aquesta gent, però dic en general, ens adaptem, som més que early adopters, som immediate adopters i de seguida olvidopters, saps? Vull dir, perquè sempre apareixerà una cosa nova. Fixa't que quan va aparèixer, tangencialment, no? O tocant en algun punt, sí, tot això de la Kings League, perquè eren els mateixos organitzadors, el Mundial de Globos, bueno, esto va a ser la locura, este es va fer un cop i ja no s'ha fet més.
0: Se pinchó i se desinfló?
1: Sí, bien, però jo t'ho venc des d'una altra manera, més que pinchó i desinfló, que és, i tot això qui ho paga? Perquè és molt car, sí, fa molta audiència, sí, però recaptes el que et gastes? Tornem a lo mateix, un streamer, que és el que gasta en retransmetre una partida? Re.
0: Ahí está.
1: Clar, per tant, només que tinguis, m'ho invento, 1.000 seguidors, 2.000, 5.000, todo limpio. Però per muntar una Kings League t'has de gastar molta pasta. I llavors al principi la gent inverteix pensant que, bueno, però esto va a dar mucho dinero, muchos patrocinios, i deixa't estar, la gent no regala els diners.
0: Ahí está. Fíjate que casualmente toda esta paralización también llega justo cuando llega el Mundial.
1: Mm-hmm. Bueno, ja ha demostrat que la gent està com boja amb el Mundial, per tant, lo tradicional és... Bueno, és molt... O sigui, a vegades sembla molt fàcil, no?, desvirtuar lo tradicional en pos de la modernitat i la innovació, però, clar, lo clàssic té un avantatge, que és que ja està rodat. Mentre que el nou, sí, pot ser molt innovador, però hi ha un moment que deixa de ser innovador. Llavors, la qualitat no pot ser que sigui innovador. A partir de cert moment ja ha de ser tradicional. I aquest és el moment de crisi. Quan ja deixa de ser innovador, per ser una cosa més. Clar, no hi ha espai ni diners per tantes coses més, diguem-ne, no? A part de lo nou que aparegui, etc. No? Per tant, no hi ha... Bueno, perdoneu, però és com els podcasts, eh?
0: Sí.
1: Els podcasts serà el mateix, eh? Ara tothom... Hi ha més podcasts que oients de podcast.
0: Sí.
1: Per què no poden amb la ràdio? Perquè la ràdio ja existia abans. Perquè la ràdio fa més de 100 anys que existeix. I per tant, hi ha gent que ja està habituada a escoltar la ràdio. Però l'altre és innovador, tal, no sé què. Sí, però al final... manca la professionalitat. Perquè no són professionals de la comunicació. Són altres coses, i llavors tothom creu que es pot fer, perquè sembla fàcil, i no ho és. Fer-ho és fàcil, fer-ho bé no, com tantes coses. I llavors, clar, fer innovadors un torneig de futbol en què surten cartes i no sé què, doncs sí, és que és molt innovador, però tot el que és innovador en algun moment deixa de ser-ho. Es pot consolidar, però segur que deixa de ser innovador. Innovador no pot ser només una garantia d'èxit.
0: Ahí está. Y cuando ya pierde el efecto novedad.
1: Entonces, bueno, es quan t'has de consolidar, però perquè et consolidis els números han de sortir, eh? Passa el mateix amb les empreses, eh? Quan comencen les empreses, montes un local, tot són il·lusions, perquè penses que tot anirà bé. Després els números et condicionen la il·lusió, saps què vull dir?
0: Sí, totalment d'acord. I además está muy bien el paralelismo, porque no sé por qué cuando has dicho empresa... En cierta manera lo que he pensado es cuando abre un bar nuevo, un
1: claro.
0: Restaurante nuevo en el barrio.
1: Sí.
0: ¡Ostras, vamos a probar!
1: Sí.
0: Pero o tiene algo que marque algo a nivel muy diferencial, o a lo mejor vas una o dos veces y ya está.
1: Clar, perquè ja apareixerà un altre bar que farà descompte els primers dies, o saps? O que et posaran música, jo què sé. Vull dir, el que no pots anar és a quatre bars al mateix dia.
0: Ahí está.
1: Vas a un, com a molt, no? Bueno, doncs aquí està el tema. Que l'audiència sembla que pugui ser infinita i que hi ha gente pató. No, hi ha gente pató, però no hi ha tanta gente per a cada cosa, diguem-ho així, no? I això és així. Bueno, però sense anar més lluny, el propi Twitch, no? Que anava molt associat a això, Twitch ha anat decaient molt. Tu domines més les dades d'això, però a mi em sembla que què s'ha consolidat? YouTube, perquè porta molts anys. És a dir, al final, els que porten molt de temps tenen avantatge, perquè és allò de veure-les venir. Sí, sí, aneu fent, aneu fent, que jo aquí sigo. Jo aguanto, aguanto, aguanto. Bueno, doncs la gent es queda allà.
0: Así es. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Por eso
0: entiendo. Totalmente de acuerdo. Veremos, veremos en qué queda la Kings League.
1: Uh-huh.
0: Si vuelve, si no vuelve, si cómo vuelve. Pero bueno, una vez más, ya es que de todo esto ya estuvimos hablando, ¿no? Tiempo atrás.
1: Sí.
0: Y es cierto que hacía mucho que ya la Kings League no hacía ruido.
1: Uh-huh.
0: Ni generaba titulares, ni nada de nada de nada. Entonces, bueno, mira, cuando el río no suena...
1: Exacto, es que agua no lleva. Es que el agua escasea.
0: Correcto. Entonces, bueno, pues veremos. Veremos en qué queda todo. Y vamos a cambiar de tema, porque tengo más cositas para hoy. Y fíjate que te traigo, tengo hoy también un par de estos titulares que suman, ¿vale? Aunque uno es la cara y la otra es la cruz. Por un lado, Reino Unido da con la clave, según comentan, para que sus jóvenes sean más felices.
1: Ah, mira.
0: Prohibirles las redes sociales.
1: Ah, mira, está molt bé. Sempre, mira, és que en aquesta frase ja m'ha molt condicionat tot. Quan en la idea de generar la felicitat hi ha una prohibició... Permíteme que lo dude.
0: Ahí está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que España pues se ha fijado en ello, ¿no? Instagram, Snapchat y TikTok, entre las redes sociales que el Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años, no se limitará a redes sociales, también a chats, conversaciones sexuales con chatbots de IA, streaming y videojuegos.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Mira, porque es ahí el nivel de limitación es interesante.
1: Mm.
0: Entonces, lo que comentan, que es una medida para endurecer la seguridad infantil online y, según comenta el primer ministro británico, hacer que los jóvenes sean más felices.
1: Bueno.
0: Fíjate que te puedo hablar a nivel experiencial. No estuve yo, pero según me han comentado, pero para que tengas la idea, viaje de convivencias, lo que viene a ser las colonias de toda la vida, edad segundo de la ESO. La chavalada solo tenía acceso a los móviles 15 minutos al día.
1: Vale, interesante.
0: Vale, es decir, si había que hacer fotos o lo que fuera, lo hacía el profesorado. Los chavales y las chavalas de inicio, no mola. Y los 15 minutos que tenía, vamos, lo dedicaban a lo que más les apetecía. Pues si era jugar, jugar. Si era entrar a una red social, entrar a una red social. E incluso decían, wow, nos da tiempo a 4 partidas. Venga, va, va, va, va, va. Y acabaron reconociendo que esa medida les fue bien y les hizo disfrutar del viaje.
1: Interesante, ¿eh? También ayuda el fet d'estar amb els amics, amb les amigues, ¿no?
0: Ahí está.
1: Que también es importante, que en el fons, sí...
0: Es una situación distinta, novedosa también, porque muchos y muchas era la primera vez como quien dice que salían de casa, y lo que me comentas, ¿no? Con amistades y tal. Pero si hubieran estado con el móvil todo el día, seguramente no hubieran valorado todo eso.
1: Mm.
0: Por lo que, oye, pues sí que podría ser, ¿no? Algo que realmente afectara. O sea, a los mismos adultos nos pasa. Que si, por lo que sea, estamos en un sitio que no hay cobertura,
1: sí.
0: Desistes y dices, bueno, pues nada, tranquilo, ¿sabes? Es como, bueno, no todo el mundo, porque hay gente que tiene más dependencia, pero quiero decir que hay personas que sí que saben disfrutar de ese momento de desconexión, ¿no? De decir, pues no se puede, pues oye, no estás tan pendiente, ¿no? No le pierdes tanta atención al resto del universo, del mundo, ¿no?
1: Mm.
0: Entonces... Claro, todo esto viene porque al final, el tema de la prohibición es porque al final las aplicaciones, o sobre todo todo el tema que nos aporta el móvil, están diseñadas para ser adictivas. Y eso les pasa a los más jóvenes y también nos falta a nosotros, ¿no? Nos pasa igual, quiero decir. Cuando te metes a mirar el reel de Instagram,
1: sí.
0: te quedas embobado ahí.
1: Sí.

0: Vull dir que és perquè complicat. Al final, és que,
1: i ja, és que simplement el hecho de llevar el correo.
0: Sí,
1: el
0: sí.
1: WhatsApp, és que això ja és simplement una...
0: També et dic una cosa, eh? I que em perdoneu, perquè ja sabeu que us poso sempre d'exemple, però per fer una mica de cachondeo, com, perquè és més representatiu. Si demà no hi haguessin xarxes socials, el percentatge d'assistents als festivals d'estiu es reduiria en un bastant percent.
1: Ja. Ja t'entendo.
0: En un bastant percent. No sé quan. No, hi ha molta gent que li agrada la música i que li agrada el format. I tant. Però no és el mateix anar a la feina i dir «Ai, el cap de setmana vaig anar al Priskis Festival» que penjar-ho a internet amb una fotografia on surts el més guapo possible perquè has descartat 72 fotografies més i perquè hi havia la Golden Hour i perquè hi havia un focus que t'il·luminava i perquè per casualitat estadística allà vas sortir guapo i penges aquella foto. Perquè, clar, aquella foto és molt més flipant que dir «Pues fue al concierto», que no et foten ni cas, em perdó, ja m'enteneu, saps què vull dir? Hasta ahí puedo leer. Tarjetita por aquí y ahora segueix, Dani.
1: Sí, sí, no, no. Totalmente de acuerdo.
0: Estàs d'acord? Vull dir, clar, és que és així. Vull dir que estem enganxats a molts aspectes. És a dir, jo el que dic és que, exagerant-ho, que se m'entengui la gent, però no deixa de ser una connexió al mòbil en el festival. Perquè en el festival saps que et suposarà una satisfacció posterior. Digital. En forma de likes, de comentaris, és que no te pierdes una, saps? Per tant, és no, més enllà no, que l'experiència.
1: És que no puc añadir més perquè és així, David.
0: Estàs d'acord, no? Sí. Que no vol dir tothom, insisteixo, no vol dir tothom. Però que hi ha aquesta tendència.
1: Sí.
0: I a més ho han comentat molts cops, Dani, que això t'interessarà amb el Pablo Mérida, la secció de cinema, de que avui dia les pel·lícules, independentment de si estan bé o no, funcionen millor les que pots compartir l'experiència.
1: Què quiere decir? Compartir l'experiència en què sentit?
0: Barbie. Tu vas a veure Barbie i et fas una foto en els fotocalls que hi havien com si fossis una caixa de plàstic i fossis el Ken o la Barbie.
1: Sí.
0: Això és l'experiència. L'experiència compartible. Perquè no és veure la pel·lícula, és poder dir que has vist la pel·lícula amb algo que et faci llui. Ningú es faria una foto on l'experiència és que surti més lleig o més lleig. No, mira quina gràcia. I és, ho poso en un efecte, en una comparativa digital. Quan surt una aplicació que diu «Com series tu de joven i guapo» i tal, no sé què. A la que hi hagi un que ho pengi, ja 200.000 persones ho han de fer. No fos cas que tu no haguessis compartit tu app de intel·ligència artificial que te va a pillar los datos perquè dice que és gratis. Saps què vull dir? Com va passar amb els FaceApps, com ha passat amb tantes i tantes coses. Quanta gent fa servir avui dia l'aplicació FaceApp? Ningú. Doncs va haver un moment que tothom la tenia instal·lada. Imagina't si no som volàtils. Imagina't si no som de fer les coses... Sin ton ni son, que deia el clàssic. Bueno, fem una pausa per recuperar-nos, que el Dani té més coses que explicar-nos, i a més hi ha el món videojueguil. De seguida t'he de dir que la meva filla està enganxada a un joc que es diu Submarina?
1: Subnàutica.
0: Subnàutica. A més, ella sempre em corregeix així. Sempre li dic Submarina i diu, papa, Subnàutica 2. I dic, bueno, doncs aquest. Doncs li diré al Dani, que està enganyat. Jo vaig veure que de cop i volta sortien bèsties per allà, vaig dir, ja n'hi vist prou. De seguida tornem amb més nits a ràdio.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Cors 89, que rèiem abans de la pausa, perquè els que ja comencem a estar una mica més, comencem a tenir una edat, ja tenim certes coses que els nostres fills ens corregeixen, i el Dani m'ha corregit igual com em corregiria la meva filla, i m'ha fet gràcia perquè dic, sí, és que... Quan ja m'entra un nom d'una manera, Dani, ja no el sé canviar. I ja està, i ja l'hem liat, però em passa amb tot, amb les pel·lícules, amb els autors, amb no sé què. És curiós. Mira, una cosa que li hauré de comentar aquesta setmana al Pablo Mérida, però que també et comento tu, Dani, perquè tu ets un home que també t'agrada la cultura i sobretot els canvis socials, no? I és com ja no entro en el tema dels crítics de cinema, que estan deixant molt pels terres la nova de l'Spielberg, que a mi em va distreure, a mi em va agradar, potser perquè m'agrada la temàtica, però a mi em va agradar. Però me n'adono d'una cosa, que és que, mira, que un crític digui que no li ha agradat per això i per això, cap problema, encara que jo no estigui d'acord, però ho accepto, el Pablo Mérida no li va agradar gens, i dic, perfecte, jo entenc tot el que m'està dient. Però noto que hi ha unes ganes molt grans de la majoria de gent a saber molt de les coses. Llavors, que un crític de cinema digui Spielberg que ha hecho una mala película, ¿vale? Però que cualquier hijo de vecino diga esto es basura, i dic, i tu què fas? Dic, i tu què saps fer? Tu saps fer una pel·lícula bé? Tu saps lo difícil que és fer una bona pel·lícula? No vull dir que no estiguin al seu dret de dir-ho, que ho està. Jo el que dic, Dani, és que la gent ja ha perdut... No sé si dir la vergonya, el punt d'honor, la prudència... Saps què vull dir, no?
1: Sí, bueno, però hay un punto de... es el recurso fácil, ir aliados o aliadas. Si digo una burrada, sí. La gente que no se atrevirá a decirla y me va a seguir.
0: Sí, señor, me va a poner like. Sí, tienes razón, por fin lo dice alguien, ¿eh? ¿Qué tipo de cosa?
1: Pero por otro lado, creo que también hay un punto de no querer ver más allá. Y yo te lo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista a la hora de analizar videojuegos. Uh-huh. Yo desde hace muchos años atrás, yo he analizado también todo tipo de juegos. Uh-huh. Y recordaré una vez que me pasó, que yo trabajaba en una tienda de ropa.
0: Sí.

0: I és que sí, quan sona aquesta sintonia ho sabeu, estem a punt de passar-ho d'allò més bé, estem a punt de tenir una nova sessió dels Tribuneros, toquem fusta de que tots els cables funcionin avui, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos! Vinga! S'han alineat
1: els astres!
0: S'han alineat els afters! Sí. Sí sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: És una alegria, no m'ho crec que...
1: Sí, sí.
0: Que ens puguem escoltar des de l'estació internacional i que per fi puguem doncs, retrobar aquesta estona de divulgació, de reflexió, d'anàlisi.
1: Sí, és una estació espacial interreligiosa, hem de fer divulgació.
0: Sí, és interplanetària, és...

0: És com quan, quan recordeu que de petits vèiem el Planeta Imaginari, que era com una espècie de programa que feia algú que havia pres masses estupefacents.
1: Sí,
0: no, exactament. Tucu.
2: Sí.
0: I mira, prou bé.
3: No era jo.
2: Sí. No me'n recordo.
0: No te'n recordes el Planeta Imaginari, mare meva. Allò...
2: Devia estar en altra nube.
0: Estaves en una altra nube, estaves en un altre planeta, el Planeta Agostini o així. Escolteu una cosa, aquestes setmanes que les criatures estan... entre l'escola i les extraescolars, que estan setmana sí, setmana també, fent activitats a final de curs, la meva pregunta que us llenço, i a veure com ho analitzeu, és per què no ho fem els adults? Si les escoles i els extraescolars és per preparar, per fer coses a la vida adulta, és a dir, perquè prosperin i tinguin alguna cosa que sàpiguen fer bé, per què després, quan ets adult, no fas festivals de final de curs? És a dir, per exemple, jo què sé, doncs a la fàbrica, no? Doncs que facin un festival i ensenyin a les famílies com es posen els claus. O com es, saps? O com es posen les rodes.
2: Un cabaret,
0: hombre. Sí. I que cada treballador doncs faci el seu numeret, faci el seu show. El jefe ja fa el seu show habitualment, però vull dir que el numeret ja el fa habitualment, però bueno, ja m'enteneu. Com ho volíeu, això?
2: Jo volia que endavant els fills i la dona o l'home,
0: sí,
2: a veure.
0: O els amants, sí,
2: que
0: sí, sí.
2: Que tothom, sí. A veure com ho pones, clavos.
0: Sí, bueno, a veure, sentit figurat, vull dir, entenent que sigui una fàbrica, vull dir, qui faci assegurances, doncs...
2: Perquè també diuen allò de un clavo saca otro clavo, no?
0: Sí. És que en aquest cas seria una mica més complicat, sí. Però jo em referia, jo què sé, doncs el que fa assegurances, doncs aquell dia venen tota la gent i aplaudeixen, oh, a veure, que pot ser el que fan a la feina o que es posin a cantar o a ballar, no ho sé, vull dir, posats a fer podria ser, no?
2: El coro de la fàbrica, no?
0: Que el coro de la fàbrica, sí, que facin un d'això i que la gent els vagi veure.
2: En lloc de los chicos del coro, seran los obreros del coro.
0: Los obreros del coro, sí. I tu com ho veus, Sergi?
2: Madre mía, a mí si me sacas del cabaret y de la revista, del paralel, me pierdo. Sí. Pero bueno... Un poquito de magia, un poquito de telonero.
0: Vale.
2: Teloneros, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí som tribuneros, però sí, teloneros, sí. Els que van abans...
2: Però això ja me sonava. ¿De qué estoy hablando? Si esto me suena.
1: Saps que posen la tela, no? A l'escenari, sí, posen les teles.
0: Sí, senyor.
2: Están allí los del quirófano,
0: sí.
2: Operando y tú mirando, pero con música, ¿eh?
0: Home, els metges, els d'Operando, podrien jugar a l'Operando. Us en recordeu de l'Operando? Aquell joc que havies amb unes pinces d'anar traient els ossos? Allò tenia la seva conya, eh? Que hi havia uns que eren molt més complicats.
2: Jo no vaig passar dels hipopòtams aquells tragaboles.
0: Sí, senyor, els tragaboles, Aquests eren... Que hi havia gent que golpejava amb molta força i les boles entraven però per vibració, no perquè les capturés l'hipopòtam, sinó perquè allò botava que, mare meva, no? Déu-n'hi-do els jocs mítics. Però no sé, fer una exhibició d'algú, no? Per exemple, doncs això, si és el cirurgià, doncs que talli allà, saps?
2: Sí,
0: que obrin algun canal, saps què vull dir? Bueno, per fer un festival, de dir, sí.
2: Que li portin un pernil i que faci cirurgia.
0: Sí, senyor. És a dir, activitats diverses, no? És a dir, activitats tangencials. Si és una persona que fa servir el bisturí, doncs que aprengui a tallar el pernil. I si és un tallador de pernil professional, doncs que aprengui a fer una cirurgia i a posar, saps, els punts i coses d'aquestes.
2: I si és un dentista, que reparteixi aquell gas de la rissa que tenen.
0: Sí senyor, ostres, seria un festival allo. T'ho imagina't, com bé ens ho hem passat, qui actuava? No, ens han posat un gas allà i...
2: No
0: sabíem de què, però rèiem una barbaritat. Home, estaria bé. I per exemple,
2: el producte interior bruto,
0: sí?
2: què dicen a tot esto?
0: O sigui, el senyor Pip, què diu d'això? El producte

0: intentaré el brutó. És molt brutó, eh? És un tio molt...
1: Poder que es dutxi algun dia,
0: sí,
1: eh? Aquest
0: sí, sí. Les deixa anar de l'alçada d'un campanar,
2: eh? Perdent el temps. De tanta fiesta i tanta tonteria. Estem perdent el temps, això és el que diu, hombre.
0: El senyor Pip diu que anem per feina, no? Que us deixeu de festivals i a facturar.
2: Dos panellets i a seguir.
0: Dos panellets i a seguir. És que el Sergi sempre té unes frases que no te saps per on vindrà. Dos panellets i a seguir seria una mica la frase del dia, eh? Això, hi ha gent que s'ho tatuarà ara, a partir d'ara, això, ja veuràs. És més, s'ho tatuarà en xinès, saps? Amb unes lletres d'aquelles xineses. I diu, què posa aquí? Dos panellets i palante. Dos panellets i a seguir, eh? Diu això amb lletres xineses o japoneses, que sempre que queda molt bé.
1: És filosofia de butxaca.
0: Bueno, sí, depèn de la butxaca, però sí, és de butxaca perquè és econòmica, vols dir, no? És de...
1: sí, perquè si només són dos panellets encara, potser sí que arribes.
0: Sí, bueno, ojo, dos panellets, eh?
2: Sí, de los buenos, clar.
0: Ah, de pinyons, dius.
1: De pinyons, eh?
0: Uf, ojo, eh? Dos panellets de pinyons, cuidao, eh? Que això ja, això és un pastizal. Vull dir, jo...
1: És que va pinyon fijo.
0: Va pinyon fijo, sí senyor.
2: Que te da energia. Te da energia i venga.
0: Sí. No, energia te da, mare meva. Vas a pinyon, eh? Aquest va pinyon. Boquita de pinyon, deien, eh? Això de... Però clar, ara boquita de pinyon, què és? O sigui, ara la frase pot canviar, no? Boquita de pinyon pot ser que té un gust molt selecte, eh? O que li agraden les coses cares.
1: O que no obre la boca.
0: Sí, sí, exacte. No li cap ni un pinyon, eh? Mare meva. El pinyon de Gibraltar.
2: Boquita de TikTok?
0: Sí, mare meva. Sí, perquè el problema d'aquestes coses, i això és veritat, és tornant als festivals de final de curs, és que abans el que passava en un festival de curs es quedava en el festival de curs. Saps què vull dir? Allò, si el que li havia anat bé i el que l'actuació havia quedat regolinxi, allò es quedava allà i ja te n'oblidaves. Però ara, com que tothom ho grava i tothom ho emite per TikTok, per Instagram... per el porter automàtico, per on sigui,
1: sí.
0: Doncs clar, ara jo intento borrar. Clar, sempre hi haurà algú que...
1: Per la teva vergonya de la posteritat.
0: Queda per la teva vergonya de la posteritat, Sergi. Haurien de prohibir les càmeres en aquests... els mòbils, en aquests festivals?
2: Sí. Està prohibit? No està prohibit?
0: No, doncs patenta-ho.
2: Però... Què has de patentar? Prohibir els mòbils?
0: Sí, senyor. Treu una nova llei. La llei Sergi Procel...
2: Te lo puedes quedar para ti, para la intimidad.
0: Ui.
2: Pero no lo puedes...
0: Això és molt... Això...
2: Sí. Y todo esto. Imagínate que has grabado a alguien que tiene de derecho de imágenes $1,000 a
0: la imagen. Anava a dir $1,000 a la imagen.
1: Al frame,
0: eh? Frame, I'm gonna live forever. Escolta'm una cosa. Sí.
2: S'ha de vigilar quan gravis, perquè si graves a alguien que tiene muchos dólares de esto, de imagen, buf.
0: Ojo que diu el Sergi, que té tota la raó del món, eh? Clar, perquè aquí és un tema de... Ai, no, jo puedo gravar... No, escolti, vostè està gravant l'actuació, que surten 12 nens a l'escola, i si un d'ells té un contracte d'exclusivitat, con una empresa o con unos derechos de imagen, com diu, et pot demandar. Se't pot anar...
1: És que ara quan graves una cosa anar preguntant un per un a veure què passa i si no ara
0: a pixelar un per un, tu, i és una feinada, eh? Bueno, ara la IA igual ho fa, pixela-me a este.
2: És este, el que està mirando, el de la fuente, la estatuilla és el pixel este.
0: El pixel. No, clar.
1: Aquells dibuixos, no? El Pixel i Dixel.
0: Pixel i Dixel.
1: Pixi Dixi.
0: Pixi Dixi. Sí. Però, no, però també igualment s'hauria de fer signar un document a tothom qui entri, no? Al teatret, a on sigui, signar un document de me comprometo bajo juramento a no publicar en redes sociales nada de lo

0: que ocurra, ¿eh? Lo que en el festival de curso ocurre se queda en el festival de curso. Y así de esta manera.
1: No, secreto, secreto, todo es secreto.
0: Secreto
1: se
0: de un
1: aquí, no ves,
0: sí, secreto de un sumario, ¿no? De un sudario.
1: Sí, de un top secret.
0: Top secret, sí, sí. No, no, a veure, que en alguns casos és millor oblidar-ho fins i tot, eh? Vull dir, algunes actuacions ja un cop surts. En canvi, n'hi ha algunes altres que se't queda la cançoneta, eh? Després del que han fet o del musical, i se't queda la cançoneta setmanes, perquè, clar, que aquestes coses... Que a veure, que fa il·lusió, bé, per tant, tot l'any preparant-ho, no? Bueno, no ho sé. Pues,
1: sí, però... Hauríem de deixar que quan acabi de fer el xou el teu fill pugui sortir, perquè si has d'aguantar la resta de cursos, això sí que ja
0: no, no, això,
1: és...
0: Això, això, no, no, han de deixar el dret a l'escapada, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: Això ho deu estar... Sí.
1: Com en els avions, tu què vols? Passillo o ventanilla?
0: Sí, senyor.
1: Jo passillo...
0: Passillo,
1: per
0: exactament, per fugir el més ràpid possible. I això ho veig totalment així. Escolta, nosaltres que estem aquesta temporada proposant construir una estació internacional de repostatge, una, allà, tenint en compte que igual triga més, per exemple, si la tenim camí de Mart, que els anys duren ben bé 2 anys i pico, nostres, un any, o sigui una volta, un any allà de feina... Són 2 anys i pico de la Terra, per tant, el festival de final de curs a Mart és cada 2 anys i mig de la Terra. Clar, és complicat això, eh?
1: Sí,
2: per poder durar un mes.
0: El que deia, Sergi, perdona.
1: Una hora menys en Canàries.
0: Exactament, sí. Va, dura una hora menys allà. A Canàries, el festival de fi de curs dura una hora menys. Això ha de ser un avantatge, ja, doncs.
1: Bueno, ja... Jo proposo que això sí que hauria de sortir una llei abolint els festivals de final de curs.
0: O sigui, directament prohibir-los tots, eh?
1: Prohibir-los tots. I s'ha acabat el curs, adeu, adeu, fins l'any que ve i passi-ho bé.
0: Abans es feia allò de l'hora dels adeus i
1: sí.
0: Cantàvem tots i ja està, eh? Ja fins l'any que ve.
2: Lo de Carian és limbo, això no.
1: I l'únic que paties és tota la setmana per recordar-te d'agafar-ho tot, que si els llibres, que si la bata,
0: sí.
1: Que si l'àlbum del final de curs que t'havien fet fer, que si no sé què que havies fet, que si les bambes i l'equip de gimnàsia, era, sorties d'allà amb una maleta,
0: és veritat.
1: Amb un sac...
0: Bueno, que hi havia gent que contractava camions aquests de mudances per poder...
1: Sí.
0: De tot el que tenies allà, que anava, havies anat acumulant al llarg de tot el curs, clar. Que hi havia aquells diguem-ne, sota la taula, no? Que hi havia, doncs, on podies ficar coses, que anaves acumulant i trobaves papers que pensaves que havies oblidat, o sigui, que havies perdut documents, llibres... Allò era com un... com un agujero negro en espai-temps, no? Perquè allà hi cabien més coses de les que aparentment...
1: Era un calaix desastre, però no, no, de fet era un calaix desastre.
0: Desastre totalment, clar, perquè ja anaves acumulant coses i tot i així intentaves encara ficar... Jo crec que encara hi cap això, saps? Allò que apretaves, allò aviam si entrava a l'estuig, hi havia bolígrafs que pensaves que havies perdut, doncs això, no? El rotring, el tema dels rotrings era complicat, eh? Vosaltres fèieu rotrings? Fèieu dibuix tècnic?
1: A veure, era el regal de la comunió que esperava
0: sí,
1: sempre, la caixeta aquella amb el rotring i el com es deia allò que per punxar i fer
0: el
1: coses
0: compàs, rodones, el compàs
1: i bueno, allò era el que esperaves per la comunió. Això i un rellotge.
0: Això i un rellotge. El tema dels rotrings és que...
2: És un misteri. El rellotge va, però el rotring todavía no sé ni pa què sirve.
0: Diu, el rellotge no ho sé, però el rotring encara menys, no?
2: Con tinta ahí como un lápiz y luego me hacen escribir con un boli, pero esto no es para escribir. ¿Pero esto qué es?
0: ¿Esto qué
2: ¿Para qué sirve?
0: Sí. A més tenia aquella... Digues.
2: Solo era para una materia. Era solo para una materia.
1: Sí. Rotring de diferents números que volia
0: sí,
1: dir més fi o més gruixut.
0: Sí, senyor.
1: A mi m'era igual, perquè jo el paper l'acabava embrutant igual.
0: Sí, sí, sí. El que era gruixut era... Sí, el que era gruixut era el tema. O sigui, el tema de després haver-los de netejar, que era complicat, si no després no funcionava... Uf, quina feinada, quina sort ser adult, eh? I

0: superar totes aquestes etapes que...
1: Si després feies així arts plàstiques de batxillerat o coses d'aquestes, també tornaves a recuperar això.
0: Mare meva, era com

0: fan a l'avió camí de Canàries, llavors no existe.
1: Quan arribes has de tornar a començar.
0: Aquest és el tema. Aquest és el tema. No sé si es farà el doble de llarg o el doble de curt. No em queda clar. És un vació legal aquí, em sembla que hi ha.
2: No sé què, te acuerdas? Digo, yo, ¿de qué me hablas?
0: Tengo un vacío. Tengo un vacío porque sí. para ti ha pasado una hora, pero para mí es como... Sí, és com un... Això, per a ti ha passat una hora, per a mi ha passat dos o tres, no em queda clar.
1: Però això són misteris, allò de la nave del misteri, que sí. Clar, depèn d'on viatgis. Si tu viatges, jo què sé, te'n vas a l'Austràlia o a Nova Zelanda,
0: sí.
1: Representa que surts d'aquí avui, que és dia, què? Quin dia és avui?
0: Sí, no, però... O sigui, al cap d'una setmana arribes, no? Perquè, clar, han passat dos dies.
1: No, però imagina que hi vas directament. Arribes sí. allà i resulta que surts d'aquí, per exemple, el dia 11
0: sí.
1: i arribes allà el dia 13. I dius, sí. hòstia, i el 12?
0: Clar.
1: On
0: què on està? Qui me'l paga?
1: Qui torna aquest dia?
0: Sí.
1: Qui em torna aquest dia que no he viscut?
0: No, eh? Has de fer una cosa. Treus la fulla del diari, del dietari, de l'agenda... I quan fas el viatge de tornada, l'afegeixes. Perquè, o sigui, el dia que has perdut anant cap a una banda, com si diguéssim, l'has de posar el dia que tornes. Per tant, de l'agenda el treus al full i el poses allà. I el que passa és que serà una mica raro perquè posarà el dia de quan anaves, que sempre és més complicat. Però sí, és una història aquesta, eh?
1: O sigui, si vas al revés, surts el dia 13 i resulta que arribes allà on vas tu, surts el dia 13 i arribes el dia 12. Dius, hòstia.
0: Què ha passat aquí? Venga. Com pot ser això?
2: ¿Com ho sabem, de aviones?
0: Sí.
2: Cogem tantos aviones sí. al dia.
0: Sí, exacte. Són diversos al dia.
1: Bueno,
0: sí. Llavors, clar, si...
1: Per prescripció mèdica, m'han dit un sí. al dia.
0: Però clar,
2: a mi me gustan más los helipuertos.
0: Tu ets més d'helipuertos, eh? Fixa't tu.
2: Sí, hay menos cola,
0: clar.
2: no hay tanto diagonal, es más vertical todo.
0: És más vertical. Llavors, no canvia el temps? És a dir, tu ets aquesta teoria dels terraplanistes que si tu t'aixeques no has de viatjar, és a dir, com que està donant voltes el d'això, tu puges, t'esperes un moment i al baixar ja estàs a un altre país, saps? Perquè com que hi ha hagut la rotació, hi ha teories d'aquestes rares que ho diuen, que és una bajanada, però bueno, sí. Sí. Bueno, mira.
1: A veure, la lògica, no?
0: Sí.
1: Té la seva lògica.
0: Sí,
1: tu saltes, no? Si ara jo salto... hauria de caure no al mateix lloc, sinó una mica més enllà, no? Perquè ha avançat la Terra.
0: Això és el que diuen els que no entenen com funciona la rotació, que tu també t'afecta, perquè tu tens la força que et segueix tirant cap al centre. Però bueno, si té la seva... un es pot posar a imaginar i és fantàstic.
1: Que la força m'acompanya, no?
0: Sí, sí, exactament. Sí. Que la força t'acompanya.
2: Derrotistes planetàries.
0: Exacte. Les derrotistes planetàries m'agrada molt com a definició. Esto es cosa de los derrotistas planetarios. Està molt bé. Bueno, jo estava pensant... Si agafes l'avió aquest que deies, de un tren sale tal, i un avió sale el dia 13 i llega el dia 12...
2: Taratallut.
0: Sí, si arribes al dia 12 i tornes a agafar un avió d'aquests que pots acabar el dia 11 al mateix lloc?
1: Bueno. Aquí no sé despejar la X, ¿eh?
0: Pido el comodín de... Clar, aviam si entraràs en un...
1: No donaràs més dades.
0: Clar, aviam si tu acabaràs com a regreso al futuro.
2: Però és plano o no és plano? Perquè si no és terraplanista, no juego.
0: Exacte, a mi que me hagan un plano. Si no...
2: Habrá que coger un crematero.
0: Sí. No, clar. T'imagines?
2: Però és que el mismo dia se llega con el tren. Sí,
0: se llega el mismo dia, sí. No? Un tren sale en una direcció i otro tren...
2: A Canàries,
0: sí.
2: No?
0: Clar, o sigui, de fet, si ara et fessin a l'escola aquell exercici típic d'un tren sale de no sé què, tal, hauries de preguntar, vale, però és de cercanies? Perquè si és de rodalies, el tren pot ser que no llega. Depèn de si estan en obres, el tren igual no llega. Vull dir que és complicat tota aquesta situació. Bueno, ho anirem analitzant.

0: De moment així no us animeu, eh? Fer un festival de final de curs, de, no ho sé, de tribuneros o d'algo.
1: Ja portem més d'un mes en festivals, en un festival de l'any.
0: Sí, sí, no mai, això. S'ha d'acabar això ja. S'ha d'acabar.
2: Si hacemos un poco de juego con el espacio-tiempo, igual me apunto, eh?
0: A tu t'ha agradat l'espacio-tiempo, eh? Voy a viajar ayer, ¿eh? Bien, sí.
2: Claro, dame un poco de espacio, espacio vital, y dame tiempo, que, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. És el que tothom vol, eh? Un poco de espacio y un poco de tiempo, ¿no? Doncs imagina't tenir les dues coses. A mi em sembla fantàstic. Bueno, li donarem voltes, mai millor dit.
1: Sí, com a la terra.
0: Exactament, a la opció, i la setmana que ve ho seguirem plantejant, com d'altres hipòtesis que sempre ens agrada fer aquí amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Fins la propera setmana, adeu-siau!
3: Epa, m'han volgut el Mario!
2: Hipòtesis, sí, por favor.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Pep Sala, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Pep Sala és qui ha sabut mantenir al llarg dels anys un llegat, però també ha continuat fent música fins a dia d'avui, que està immers en una gira magnífica. Com l'estàs vivint?
1: Doncs amb molta emoció i amb molta alegria, la veritat. Després de molts anys ens hem tornat a juntar la formació original de Sau i amb motiu d'aquesta pel·lícula, no? I hem creat aquest espectacle que està pensat bàsicament en teatres, però també el farem amb espais a la lliure, però està pensat en teatres, almenys la idea original és aquesta, que portem una superpantalla de 10 metres, una pantalla com de cinema, que està, però no allò darrere, no, està present, i...

0: Allà hi ha imatges inèdites de la pel·lícula, imatges inèdites d'arxiu i bueno, totes aquelles coses que es fan ara avui de la gent, aquests audiovisuals, no? I hi ha moments molt divertits i interessants que, per exemple, hi ha els actors de la pel·lícula, fins de nosaltres, que estan interpretant una cançó, la mímica, diguem-ne.
1: El playback, no?
0: Sí. Nosaltres estem a baix, tocant en directe, evidentment, la mateixa cançó, i sona la veu del Carles.
2: Ostres.
0: Amb el qual això passa en uns moments determinats del concert, amb el qual és, primer, és molt emocionant i, a més, és avui dia gràcies, es pot fer gràcies a les noves tecnologies, no? Això, a l'època de Sau, això era ciència ficció.
2: Impensable,
0: no?
2: Sí.
1: I per això suposo que heu anomenat la gira un concert de pel·lícula, i aquest títol ja ens avança el que passarà aviat, no? I és que s'estrenarà, com dèiem, un film molt i molt especial. És un llargmetratge biogràfic que narra la història d'aquesta mítica banda de rock català dels anys 90.
3: Vam triomfar molt ahir, eh? Em vaig sentir un núvol.
4: Com quan fas teatre?
3: És diferent. Actuant em puc amagar darrere un personatge, però és que ahir no hi havia filtres, va ser molt fort. La gent vibra amb les cançons, i les melodies són teves.
4: Tu pots millorar. Potser d'aquí 40 anys ho aconseguim.
3: No, tio, no fotis, que no m'hi veig tan gran actuant en un escenari.
4: No?
3: Hòstia, tio, és que llavors les fans en tindrien 60, eh? Clar, és mejor dejar un cuerpo bonito para recordar. Tio, si estiguéssim a Regreso al Futuro i tornéssim a la nit en què tu i jo ens vam conèixer, no tocaria ni una puta coma per reviure el que vam viure ahir.
1: Estem escoltant un fragment d'aquesta pel·lícula que repassa la trajectòria del grup des dels seus inicis el 1986 fins a la sobtada mort del Carles Sabater l'any 1999. Ara, amb tanta distància i havent de fer aquest exercici de veure la teva pròpia vida, no?, plasmada a la gran pantalla, com recordes, Pep, aquell moment, aquella etapa?
0: Home, amb una nostàlgia i és un record increïble. Esclar, per mi, crec per tots els del grup, Sau va ser la millor experiència de la nostra vida. No? Tant a nivell personal i professional, que amb la música i els concerts que vam fer, però també a nivell personal, el que vam viure amb el Carles, amb el Joan Capdevila, amb el Ramon, tota la gent de la banda, de dir... Nosaltres érem bàsicament una colla d'amics que ens ho passàvem superbé i fèiem música, no? Però bàsicament fins al darrer dia he vingut un bon rotllo. L'amistat ho havíem posat per sempre per davant de tot, no? I, esclar, ho recordo com un dels la millor etapa de la meva vida en aquest aspecte, la família, diguem-ne, al marge, no? Però una etapa que era meravellós, que deies, demà hi ha assaig, i uau, que bé. Jo recordo els primers anys de Sau, quan vam començar, estàvem a una casa de colònies que es deia Les Tallades, i estava a Vilanova de Sau. Aleshores, com que encara es venia de Barcelona, vam establir un règim molt curiós. Els grups normalment assagin allò, dimarts i dijous de 9 a 11. Doncs nosaltres no. Nosaltres assajàvem, ens trobàvem el dijous i estàvem junts fins al diumenge a la nit.
1: Déu-n'hi-do.
0: I, esclar, assajàvem, convivíem, anàvem a comprar, cuinàvem, dormíem, que semblava molt allò a les 7 de la nit. I fotíem, bueno, molta conya i festes i riure, i va ser uns anys, sobretot al principi, van ser increïbles i ens ho vam passar superbé, no? Després, quan es va anar professionalitzant, va canviar, però continuàvem tenint aquest esperit de colla, no? Sempre hi ha concerts que no van tan bé, problemes, però... quan hi havia hagut un problema gros, que sempre n'hi havia hagut i de grossos, sempre havíem posat la relació personal per davant, no? Vam dir, allò que diu, si això ens ha de fer mal bé, no ho fem.
1: Ho deixem.
0: I ho recordo, una enyorança molt gran i amb satisfacció i sentint-me afortunat d'haver pogut viure allò, aquells moments, i sobretot haver-ho pogut viure amb un home tan increïble com va ser el Carles, no?
2: És curiós el fragment que acabem d'escoltar, que dieu, d'aquí 40 anys, no, home, no, jo no em veig dels escenaris, i a més les fans tindran 60 anys, no, tal. Què penseu ara, quan seguiu dels escenaris i les fans potser tenen 60, però també 50, 40, 30, sí, sí, 20, sí. Perquè traspassa generacions la vostra música.
0: Això ens havia passat, ja ens passava a l'època de Sau. Sempre teníem el públic molt intergeneracional, no? O sigui, evidentment, abans sempre hi havia, aquella època, sobretot, hi havia la gent, el més jove,

0: però per exemple en molts concerts els pares ens havien dit porto els meus fills o les meves filles als concerts i normalment si em quedo fora vaig a fer el cafè i els acullo sortint diu no, amb vosaltres entrem a veure el concert i ens havia passat però molt això, no? Hi ha una anècdota que hi ha un concert que se'ns van colar, hi ha una anècdota coneguda, que en un concert a l'aire lliure hi havia dues senyores molt grans, devien tenir 70 anys, que ens van venir a veure i es van colar, o sigui, anaven caminant pel lateral del públic, diguem-ne, van arribar allà on hi ha les valles aquelles que separa l'escenari o backstage del públic, hi havia els de seguretat, que clar, les van obrir per ajudar-les a entrar, perquè clar, tu quan vas allà no et deixen entrar, però dues senyores de 70
1: i pico, els hi diràs que no, no?
0: Es van quedar al costat de l'escenari mirant, això està filmat, això és collonut perquè està filmat, i es queden mirant l'escenari, pugen l'escala que puja l'escenari, i es queden allà a la zona del tècnic de monitors, segueixen mirant el concert, se'n van per darrere, entren a l'escenari, hi ha una escala que pujava la tarima de la bateria, pugen les dues agafades de bracet per aquella escala, clar, ningú nosaltres ni les vam veure, i agafen, estem actuant, mitja cançó, agafen el braç del Quim Benítez, que era la bateria, i diu, escolta, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
2: Oh,
0: i el Quim, pobre Quim, que estava allà, va deixar de tocar i va dir, senyores, que es faran mal, que clar, si queien d'allà es mataven. Ah. Amb aquestes va deixar de tocar nosaltres, esclar, vam veure, sentir que parava...
2: Què passa aquí?
0: Ens agirem i veiem el pobre Quim amb dues iaies. Ens va venir un atac de riure. Aquestes coses ens passaven, saps? Que vull dir, però és un exemple que venien senyores de 70 i pico d'anys a veure'ns. No? Vull dir que ens ha passat sempre i ara sí, evidentment. Hi ha molt públic d'aquella època, d'aquella generació, que ja en tenen 40, 50, 60 i ja està 70, però també venen gent jove que ens ha descobert. L'altre dia, un dels darrers concerts que vaig fer, em va venir una noia emocionada amb els ulls plorosos, i em va donar les gràcies i dic, per què passa, què he fet? Diu, és que no hagués pogut pensar mai que podria veure una cosa semblant un concert de Sound directe i gràcies a vosaltres ho he pogut veure, no? I això, allò que et fot la pell de gallina, no? Dius, que per tu ho vius cada dia, però hi ha gent que des de la distància s'ho han fet com una cosa molt important, no?
1: Pep, els actors Guillem Puig i Pol Monent són els que us posen, els que es posen amb la vostra pell, del Carles i teva. Han sabut captar bé l'essència de tots aquells anys?
0: Bé, val a dir que jo no he vist el muntatge final, No l'he vist el muntatge, he vist imatges i m'ha semblat molt, molt bé. Jo crec que, sobretot, ells han estat molt temps, és una pel·lícula que es va enredrir una mica el rodatge, amb la qual han tingut molt temps, tant el Pol com el Guim han estat un any estudiant música, el Pol estudiant guitarra, el Guim fent classes de cant, per entrar més en el personatge, no perquè canti, no perquè toquin, sinó perquè per entrar en el personatge entrava amb la persona que toca la guitarra o que canta. Ens han estudiat, però tot, saben coses de nosaltres que fins i tot vaig dedicar, tot això sabeu? I això han agafat molt en sèrie i són dos trossos d'actors, Són dos nanos que ara no descobriré perquè són molt boníssims i realment jo el que he vist m'ha agradat moltíssim. Fins al moment haig de dir que hi ha imatges que, uau, que han reproduït la realitat, Molt. Hi ha moments de la pel·lícula que dius, hòstia, tu és que sí.
2: De gallina, no?
0: Sí. Amb en Joan Capdevila, que és el tercer Sau, diguem-ne, per d'una manera, vam veure unes imatges i vam dir, parem una mica que acabarem plorant, no?
2: Bueno, aquesta és la idea, no? Una mica, que ens emocionem tots amb la història.
0: Sí, és una mica també el que passa amb el concert que estem fent ara, no? Que la gent es diu, hòstia, és fantàstic perquè és un concert que saltem, ballem, cantem, cridem, plorem. I riem,
1: sí,
0: no? I hi ha totes les sensacions en dues hores i mitja, no? I crec que la pel·lícula serà una mica això, que hi ha tots moments, evidentment, tots sabem com es va acabar la història de Sau i va ser terrible, però hi havia moments molt entranyables i molt, molt curiosos que crec que han quedat reflectits.
2: El que és cert és que amb Sau mai no estarem sols perquè, per més estranys o peculiars que siguem, sempre podrem agafar aquell tren que transporta el millor de cada casa.

0: Jo tampoc, ja, insisteixo, no he vist el muntatge final, he llegit el guió. Suposo que, esclar, cadascú sap un tros de la història, no? La història és molt complexa.
1: Clar.
0: I hi ha molts moments, diferents moments, tothom té... Potser també desmentirem algun mite, eh? Potser...
1: Això està bé, també.
0: Esclar, cadascú sap un tros diferent, no? Mm-hmm. Això tampoc vol dir que sigui... No oblidem que és un biopic, mm-hmm, amb el qual els biopics tampoc no és un documental, que en teoria un documental assenyés 100% la realitat. Clar. Els biopics, per exemple, hi ha alguns personatges que no han existit en la realitat, no? Que s'han inventat perquè això és una història més lligada. Pues hi ha un... Surt un personatge que és una noia que porta un bar que freqüentem, mm-hmm, aquella noia no va existir mai, no? Però li dona sentit, vull dir que els biopics tenen un punt de ficció, no pretenen ser un documental, però sí que s'han cenyit bastant a la realitat, i jo em sento bastant retratat, per dir-ho d'una manera, no? I veig el Carles, com veig el Guim, i sobre el Guillermo de las Heras, que fa de Joan Capdevila, que, per exemple, la pel·lícula l'han caricaturitzat una mica més del conte. En Joan és un personatge que ja té una manera de fer peculiar i ja l'han exagerat una mica per donar-li una mica més de toc d'humor a l'assumpte. Però sí que ens veig a nosaltres. I veig, això que us explicava, aquella colla d'amics que érem, els veig a la pel·lícula, sí, els trossos que he vist. Que... Aleshores, si la gent... Esclar, hi ha gent que... Clar, s'han dit tantes coses de nosaltres que a vegades dius també... O sigui, nosaltres va haver una època que estaven, que va circular moltíssim, recordo allà l'any 96-97, que en Carles i jo érem parella. I això va sortir i nosaltres flipàvem, no? Ens ho deien. Però tampoc té prenyes, perquè hi hagi...
1: No, bueno, no pensin el que vulguin, no?
0: Sí, a més a més nosaltres també havíem, haig de confessar que havíem dit una animalada a vegades amb entrevistes. Hi va haver una època que Carles i jo ens vam conèixer, com ensenya la pel·lícula, en una entrevista que ell em va fer, que jo era el director d'una escola de música de Vic, i em va entrevistar, i aquell dia hi va haver un bon rotllo, i vam començar, i ens vam fer molt amics. Aleshores, és clar, això una cosa que havia circulat molt, i una entrevista, que, una pregunta que et feien molt sovint, no? Com us vau conèixer? I un dia se'ns va girar el cervell, i en lloc d'explicar la història de veritat, dic... Com us vau conèixer? Ens vam conèixer, mira, va ser curiós, ballant sardanes a la plec de Matagalls. Se'ns va ocórrer i deia una animalada d'aquesta, saps? En sentit, ja que s'hi posen un mica d'humor a l'assumpte,
1: clar,
0: no?
1: Per...
0: I aleshores, clar, i que ballant sardanes ens vam agafar les mans i vam notar una electricitat una que passava. Aquelles coses que a vegades ens agradava fer tonteries d'aquestes i... I pues, hi ha persona que tothom sabia que era una broma, però hi ha qui s'ho agafa en sèrio, seriosament, no?
2: Tornant a la gira, Pep, ens deies que, evidentment, doncs, s'han escoltat moltíssimes coses de Sau, se'n saben moltíssimes coses, però no sé si en aquesta gira ens porteu alguna sorpreseta o algun material inèdit que no haguem escoltat.
0: A veure, sí hi ha versions, les versions que canta el Carles, algunes són... Clar, ho hem tret de gravacions que no havien sortit en general, en directe, però bàsicament no posem molt èmfasi en això. Jo penso que és una gira que som la base, la formació inicial del grup, i tenim convidats, hem volgut celebrar-ho amb amics, no? I tenim convidats com són el Jonathan Argüelles, el Frederic Stram, que és un noi que canta molt bé, molt jove, fot una mica de rabieta, és molt jove. I també tenim de convidat permanent, tots aquests, ells venen a cada concert, l'Aurelio Morata, que ha estat el fundador dels Rebeldes, de la banda de los Rebeldes, que és un gran amic meu, un gran músic, un gran guitarrista, i aquest any, com que normalment amb nosaltres, sempre durant els últims 25 anys, teníem el Josep Lluís Pérez, però aquest any li vam donar vacances, perquè ell està molt... Abans d'estar amb nosaltres tota la vida, 25 anys, ell ha estat un grup que es deia l'Último de la Fila.
2: Home.
0: I aquest any està fent la gira amb els Últimos i em sembla fantàstic i m'alegro pels Últimos i per ell. Són gent que soc molt fan i m'agrada molt tot el que fan. I el Josep d'ells... Aleshores ens tenim l'Aurelio, que ens ve a reforçar amb les guitarres, i a cada concert determinat ens ve un convidat de local, no? O a vegades fins i tot dos, no? Aleshores, al Palau de la Música va venir la Lucrecia, ara m'han descuidat, ha vingut la Mariona Escoda, ha vingut la Ivet Nadal, ha vingut... Ara m'han descuidaré molts, perquè esclar, han fet molts concerts. Ha vingut ha hagut gent de tot tipus d'estils i d'edats i de tot, vull dir, en funció d'allà on estem, no? I als propers concerts vindrà gent que m'han dit que no ho puc anunciar, però serà curiós.
1: Estarem amb les ganes de...

0: Això no ho podem acceptar.
1: Per què no?
2: Collons, confio jo més en el grup que vosaltres mateixos, hòstia!
3: Dit així, tampoc.
2: I si no m'ho podeu tornar amb calés, ja m'ho pagareu en espècies.
4: En espècies?
5: Amb un concert, Joan.
4: Ah, sí, sí.
6: Déu-n'hi-do, no?
7: Sí, aquí el personatge és un home estimat i enyorat, que era el Pere Monells. El Pere Monells era un home que era el director de l'empresa i propietari de l'empresa Botells Monells, que també era propietari de les principals discoteques i sales de concert d'Osona als anys 80, no? Aleshores, l'inici de Sau, nosaltres actuàvem allà i ens anava superbé. Però fora d'Osona no ens coneixia, perquè havíem tingut problemes amb la primera discogràfica, era molt complicat, els nostres inicis van ser molt complicats, no? I estàvem bastant a les últimes allò amb... I el Pere, doncs, tenia una fe cega amb nosaltres i ens va ajudar a pagar el segon disc, li vam tornar els diners, i aquesta escena que és això, és que li estem tornant els diners del segon disc, i diu, no, això encara n'hi poso més pel tercer, perquè el volíem registrar a Londres, i el tercer disc, doncs, és el disc que ja el vaig per tu, si no t'ho continuo, envia un àngel foc al cos un dia de tornar, totes aquestes cançons estan allà, i és el disc que va explotar a Sau, i aleshores li vam tornar amb escreix i tant com vam poder, i a més, coses de la vida... Amb ell vam mantenir, va néixer d'allà, d'això, d'aquesta tonteria, bueno, no tonteria, però d'aquest fet, va néixer una amistat molt gran que vam mantenir fins que fa 3 anys que va morir el Pere, i fins el darrer dia, doncs, vam estar plegats i fent moltes coses junts i passant-ho molt bé i compartint moments meravellosos. I és un home que no coneix ningú, molta gent el sap, però em fa molta il·lusió que surti, perquè es fa justícia a una persona que, clar, que va creure seguidament amb nosaltres sense que li demanéssim, perquè és al revés, nosaltres el convencíem que no. I el tio deia, és cert això, deia, collons, ostres, que sí que...
6: Era... No es va equivocar, eh?
7: Sí, era el nostre, va ser el nostre àngel de la guarda, no?
8: Ja ha passat molt temps, Pep, com dèiem, Sau és una banda que va néixer al segle passat, per dir-ho d'alguna manera, i que ha arribat fent música a la segona dècada del segle actual, amb molts discos a les esquenes, concerts, un musical, i ara, com dèiem, aquesta pel·lícula.

0: I a més, aquesta gira que, de concerts que es portarà encara moltes més poblacions, algunes dates, a Pollença, a Mallorca, el 7 de juliol, a Calella el 24, Riells i Viabrea el 25, a l'octubre a Sant Cugat, Terrassa, el desembre, a Reus, a moltíssimes...
1: Sí, sí, sí. A la gira suposo que, esclar, inicialment tenim pensat fer 10 concerts, però hi ha hagut dos factors que ens han fet que l'allarguéssim. Primer, el fet de que s'hagi retrasat l'estrena de la pel·lícula, perquè, és clar, aquí també té la gràcia que hi hagi la pel·lícula en marxa mentre estem fent la gira, no? Aleshores, la pel·lícula se suposa que s'estrenarà al voltant de novembre o una cosa així. Esclar, aleshores, part del 27, que és el 27, seguirem fent. I a més, el fet de que la resposta de la gent ha estat increïble. O sigui, sabíem que la gent cantaria El boig per tu, Tren de mitjanit, però és que les canten totes. És que les canten totes, inclús coses... amb la gent de management, jo vaig dir aquesta cançó, faré que canti el públic i la cantant tot el públic, m'han dit potser és una mica agosarat, dic no, i del primer a l'últim tots, ha anat així fins i tot ara fa un parell de setmanes vam fer un concert al COI i va estar fantàstic, vam omplir el teatre del COI, el Teatre Infantil Enrique Granados, un concert meravellós, i la gent va cantar, i aquesta cançó la va cantar tota de dalt a baix, el públic, és una cançó, diguem-ne, menor, i ho va cantar el públic.
2: Això ha de ser emocionant, després de tants anys.
1: Sí, realment és una gira que, tant a mi com crec que puc parlar en nom de tota la banda, és emocionant perquè estem... Per mi estar a l'escenari i girar-te i veure el Ramon Altimir, el Pep Sánchez, el Carles Oliver... Són molts anys d'estar junts, d'estar plegats, de fer música. Clar, no són... El baixista no és el Pep Sánchez, no és el baixista, és el Pep, ens coneixem des que teníem 15 anys, m'entens? Que... I estàs allà i passa per el cap tot el que hem convertit. I m'alegro també molt per ells, que en aquests moments estiguem fent aquests concerts i la gent ens ompli els teatres. I,

0: i canti totes les cançons, perquè és un moment, és com un premi, no? És com un regal que ens ha donat la vida, no?
1: Doncs amb moltes ganes d'escoltar-vos en directe i de gaudir d'aquesta pel·lícula de Pep Sala, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa.
0: Igualment puc dir, moltíssimes gràcies.

0: Doncs no hi ha millor manera que acabar aquest programa, i més si és dilluns, que amb una miqueta de música. Robert Calvo, a veure quines cançons ens portes avui.
1: Bueno, te'n porto algunes que són per tu.
0: Ah, mira, fantàstic.
1: N'hi ha tres, tres que són per tu.
0: Ah, mira, m'encanta.
1: Perquè divendres va ser el teu aniversari.
0: Sí, senyor.
1: Em vas fer 47, que no
0: sí,
1: són
0: senyor,
1: pocs.
0: No.
1: Que vol més celebrar-los, no? Que no celebrar-los. I què vas fer el divendres al vespre, tard de vespre?
0: Doncs...
1: Es pot explicar?
0: Sí, tant que es pot explicar. Tant de bo no es pogués explicar, però sí, pues estar amb la família.
1: No,
0: home, que hagués estat...
1: Ah, que fos una cosa que no es pogués explicar
0: per l'horari. Exacte, exacte. No, doncs mira, vaig bufar espelma dues vegades, que això està molt bé, tu, i vaig estar per la Cerdanya, que s'estava més fresca que aquí, eh?
1: Ah, esclar, perquè el vespre allà refresca més que aquí, però sí, durant el dia fa...
0: Sí, jaqueteta,
1: No, jaqueteta?
0: Sí, sí, per la nit. No, no, durant el dia va ser horrible. Feia una calda.
1: I dius que vas bufar espelmes dues vegades perquè sé que al matí abans de venir te'n van fer bufar.
0: Amb la gran i per la nit amb el petit, perquè no van poder estar els quatre junts.
1: Has vist que bé? El doble aniversari, el doble aniversari. Molt bé, doncs avui hi ha tres persones, bueno, més de tres, que et cantaran l'aniversari feliç
0: molt bé.
1: Amb una mica de retard.
0: Vale, perfecte.
1: La primera és una dona que...

0: vaja, que és inconfusible, amb que l'escoltis la primera nota, ja sabràs qui és.
1: A veure.
0: Aquesta dona és Marilyn Monroe, que va protagonitzar un dels moments més icònics de la cultura pop del segle passat.
1: Sí, sí.
0: Va ser el 19 de maig del 1962 al Madison Square Garden de Nova York durant una gala de recaptació de fons al Partit Demòcrata i el 45è aniversari del president John Fitzgerald Kennedy. És aquell moment històric que va interpretar aquesta cançó d'aniversari més suggerent que mai, xiu-xiuejant, així amb aquest to sexy, que jo penso, estava davant de la Jackie Kennedy.
1: El que estava pensant.
0: Llavors, a veure, no vull dir que la Marilyn... A mi no em sembla una persona, una dona que fos una... Ai, no vull dir coses que no toquen, però vull dir no, una dona que digués que estigués...
1: No tenia una relació amb el Kennedy, aquesta?
0: Bueno, però... Davant de la dona...
1: Davant de la dona.
0: Que no era una persona grullera, una dona grullera a l'hora de... No? D'anar amb els homes, no ho sé, eh?
1: Bueno, cadascú que faci el que vulgui, però
0: sí,
1: bueno...
0: Sí, però vull dir que no era una dona que fos grullera a l'hora d'exposar la seva vida.
1: Home, és que no era grullera en cap aspecte.
0: En res, per això,
1: sí.
0: En fi, Marilyn Monroe, tu t'imagines que estava pensant jo en un sopar, per exemple, del Premi Planeta, que és una cita ideal, 15 d'octubre,
1: sí,
0: amb una mica de retard, que diguin, és l'aniversari aquest any, de... quan faci 50, per exemple, que et dediquin la nit del planeta i que et canti, no sé...
1: Ha de ser la nit
0: David
1: del planeta.
0: David Bisbal et podria cantar un...
1: Ah, mira, jo encantada.
0: Un...
1: Home, encantadíssima.
0: Cumpleaños feliz,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sisplau.
0: En anglès, per això, eh?
1: Tens 3 anys per aconseguir-ho.
0: David Bisbal, que ara serà jurat a Operación Triunfo México, a Estados Unidos.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Tens 3 anys per aconseguir que el Bisbal em canti l'aniversari feliç.
0: Molt bé, doncs no em temptis que aconsegueixo les coses.
1: Ja ho sé.
0: De moment tinc apuntat, Estopa de venir la temporada que ve.
1: Sisplau, sí, perquè aquesta ja...
0: I jo tenia apuntat que pel mes de juliol havia de venir un senyor que a mi encara a dia d'avui no me n'han donat notícies.
1: Jo encara tinc esperances.
0: Bé, en fi, seguim endavant, estem en l'any 1962 i ara anem una mica més endavant.
1: Vinga.
0: És una cançó que es va llançar el teu any.
1: Ah, el
0: 79. El 1979, tot i que es va popularitzar ja l'any 1980. És la cançó d'un geni, però és un geni, és un home que ha posat música a grans moments de les vides de moltes persones i que va cantar un Happy Birthday com ningú, Stevie Wonder.

0: Gairebé
1: dedicar... m'agrada més que el de la Marilyn,
0: sí?
1: Sí, més ritme, tu, més alegria.
0: Li van dedicar a Martin Luther King, que volia que fos declarat festiu nacional el dia del seu naixement, no? I per això li diu Happy Birthday to you, a Martin Luther King. Aquest Happy Birthday és un tema que està inclòs al seu àlbum Hotter Than July.
1: Hot, dir, més calorós que...
0: més calorós que el juliol, i això enllaça perfectament, has vist com ho filo tot, enllaçarà perfectament amb la següent paraula. Però abans et porto també una gent que són de la teva època.
1: A veure...
0: Bueno,
1: i de la teva, carinyo, que ens portem 4 anys, eh?
0: Sí, vull dir que...
1: Aquí la gent pensarà que té 25, el Robert Calvo.
0: Ens portem 4 anys, exactament. Ell és del 79, jo del 84, per tant, és de la nostra època, això.
1: Sí.
0: Que... Però el que passa que a mi mai me'l va encantar així.
1: No, a veure, a veure.
0: No, cumpleaños feliz de parxís. Ah.

0: No te l'havia encantat aquesta?
1: A mi, no.
0: A mi sí, home, a era la classe. Era l'Anys i Anys, potser per tu era més l'Anys i Anys, sí, jo sé, i jo vaig sí. començar amb el Parxís.
1: En fi,
0: m'encantava el
1: cumpleaños feliz de Parxís.
0: M'encantava aquesta, era molt xula.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Jo, com que mai m'han fet festes d'aniversari, me n'han fet una a la meva vida. Una.
0: Però quan eres petit...
1: Fer-me-la?
0: No. Què sí, feies tu als entrepans de
1: Nocilla? No, la meva mare deia, di a los niños que vengan aquí al bar a las 5 pues de la tarde a comer el bocadillo.
0: I tu feia a la teva mare i
1: sí,
0: tu...
1: Sí, però no era una festa, eh? Venien els amigats de la classe.
0: Bueno, i ara és feliç, així.
1: Sí, tant que sí. En fi, com et deia, el que ens explicava Stevie Wonder a Happy Birthday, que l'àlbum es titula Hotter Than July, sí, és a dir, més calorós que el mes de juliol, és el que li passa a l'home que escoltarem ara, que és aquesta gent que canta. Jo anava a portar, diré la veritat, anava a portar dues cançons, que una es diu Temperature, i l'altra es diu Temperatures Rising.
0: Sí.
1: I les porto totes dues, oi? Que sí, gràcies al departament tècnic, gràcies al múscul tècnic d'aquesta casa, no.
0: Què faríem sense ells?
1: M'he oblidat de passar un dels àudios, el Jota, he apurat massa...
0: Dos. Mala meva, com
1: estem?
0: Massa,
1: però com que al costat hi ha el gran Isma de la Parra, li ha
0: entre tots
1: la
0: dos, bueno,
1: doncs
0: bon
1: mira,
0: solucionat.
1: Et volia portar dos homes, sí, que quan canten, jo escoltava aquestes dues cançons i m'he fet una becaina allà una estona.
0: Ah, perquè... per això m'he estat sols, aquí.
1: Per això he arribat tard. El primer...
0: Home, si és avorridot...
1: No és que t'adormiràs, però després ens despertarem molt gran.
0: Vale.
1: Gran ens despertarem al final. Et porto un blues elèctric que es va llançar l'any 1957 per un home que diuen que és el pioner de l'harmònica.
0: Oh,
1: jo no el coneixia fins avui, és Little Walter. Ara sonarà.
2: My baby gave me a high temperature.
1: My body have a high temperature.
0: Aquesta és la segona paraula, temperatura.
1: Temperatura.
2: 101 when we kiss and dance.
0: It's your love blues.
2: 102 for night romance.
1: Ara llegiré.
0: No és harmònica.
1: Ara sonarà l'harmònica.
0: Vale. No són pares d'harmònica. Oi,
1: te va. L'harmònica.
0: Això era una harmònica? No sé. Jo no tinc gaire oïda, també.
1: No tocaves harmònica de petita?
0: Tenia harmònica.
1: Tots n'hem tingut una, no?
0: Mira que allà es transmeten els virus.
1: Ja. És un instrument, però sona tan bé.
0: Sí, m'encanta.
1: He buscat la història d'aquesta cançó perquè me l'havia de documentar. I m'ha sorprès que la història d'aquesta cançó diu Temperature és un clàssic del blues elèctric llançat el 1957 pel pioner de l'harmònica Little Walter. I ara ve el millor, diu. La cançó destaca pel seu ritme frenètic.
0: No seria una altra, t'has baixat una que no era.
1: No, és aquesta.
0: Bueno, potser per l'època això era un ritme frenètic.
1: Sí,
0: no?
1: Segurament. Aquesta cançó és de aquest home, Little Walter, que es va relacionar amb altres llegendes com Jimi Hendrix.
0: Home, déu-n'hi-do, eh?
1: I ara anem amb un altre home que et fa fer la segona becaina.
0: Home, no.
1: No ens movem dels Estats Units d'Amèrica, de moment. Estàvem, això podria ser Alabama.
0: Totalment.
1: I ara anem a el que ve a ser el Bronx.
0: Vinga.
1: A Nova York.

0: ballar amb el Radio Caseta aquest gegant,
1: ah, mira, al carrer. T'anava a dir el mateix. He pensat...
0: Masses hores junts.
1: M'aboca aquell moment dels anys 90, no?
0: Sí, sí,
1: que anaven els homes i dones de Harlem o de Bronx amb aquelles radiocassets. Amb aquest ritme que...
0: Ara van al metro amb el mòbil a tot trapo.
1: Clar, és el radiocasset de l'actualitat. És una mica més pràctic que allò, t'he de dir, perquè...
0: Havíem de passar,
1: I n'hi havia alguns que portaven radiocasset amb doble platina.
0: Enorme,
1: sí. Temperatures rising, que vol dir que la temperatura s'eleva, que ens va perfecte, perquè ara, just quan hem aixecat de la meva cadira, el senyor del temps de TV3 deia, mira, el Francesc Mauri, diu, la temperatura no parlarà de pujar. Doncs, temperatures rising, que vol dir la temperatura puja. És una de les cançons més fosques i personals d'un duo que es diu The Infamous i que integrava Mobb Deep.
0: Ah, molt bé, sí.
1: No Moby Dick.
0: No, Mobb Dick.
1: Deep. Que vol dir deep, vol dir el cap al fons. Profund. És una de les cançons més fosques, com deia, d'aquest duet. Significat i context d'aquesta lletra, a veure que l'hem buscat. Doncs tot té a veure amb el crim.
0: Oh.
1: Es veu que és una carta oberta al seu germà, que s'amagava de la policia després de cometre un assassinat. La cançó detalla la intensa paranoia, l'encobriment de proves i la por que les autoritats s'estiguessin apropant. La tornada és una referència a una situació tensa i perillosa que estaven vivint. El germà es va acabar convertint a l'islam, però després es va acabar suïcidant.
0: Mare meva,
1: amb un arma de foc a si mateix.
0: Quin colabrot, no?
1: Sí, sí. Jo és que...
0: Canviem de paraula, tu.
1: Sí, canviem de paraula. I la que ve ara, que és Aventura...
0: Home...
1: Estem a 52? Sí, ens queda temps per fer-ho bé. La primera cançó... Amb la primera nota ja saps quina cançó és.
0: A veure...
1: És d'aquestes que saps quina cançó és. I després dius, i això diu Aventura? Sí, a la primera frase o a la segona. Escolta.

0: Looking for Adventure.
1: Looking for Adventure. Això és Born to be Wild.
0: M'encanta que estigui.
1: Nascut per ser perillós.
0: Salvatge.
1: Salvatge. Born to be Wild, de Steppenwolf, que vol dir llop estepari, no? És un himne del rock que va composar, va compondre, perdó, que he dit va composar allà la redacció, i en Gavi Figueredo m'ha dit que es va compondre. És veritat. Gràcies, Gavi. Originalment aquesta cançó, dic, es va compondre per part de Mars Bonfire. És una cançó concebuda com una balada folk, acústica, amb el vocalista John Kay al capdavant. El seu èxit va explotar, va esclatar el 1969, quan es va convertir en tema principal d'una pel·lícula, Easy Rider, i es va pujar a l'estrellat gràcies a aquesta pel·lícula que la va catapultar a l'èxit. La van transformar radicalment en un himne, accelerant el ritme d'aquesta cançó i afegint-li potència, i ara mateix diuen que és un dels himnes mundials per anar per la carretera.
0: Totalment, amb una Harley allà...
1: Si vas per aquella carretera del...
0: La ruta 66.
1: Clar, la ruta 66. Però si vas pel tram aquell de Death Valley, on el...
0: Allà la temperatura...
1: Corre tant,
0: sí.
1: Ara em surt el nom, el Forrest Gump.
0: Sí.
1: El Forrest Gump corre i diu, corre, Forrest, corre! No?
0: Allà la temperatura corre, sí que ha de ser
1: sí,
0: alta.
1: Sí. Allà, mira, el José Agustín Gómez, company de la redacció d'Esports, hi va estar un estiu, una tardor, i es va llogar una nit una caravana d'Airbnb al mig del desert.
0: Uf.
1: Et deixen les claus allà penjades i has de dormir amb les serps.
0: Ah, molt bé.
1: Però el que passa que has de marxar molt d'hora al matí, perquè a les 9 del matí o a les 10 ja fa una solana que hi ha 50 graus.
0: Uf, quina...
1: Sí, sí. En fi, no hi vagin. Bueno,
0: no.
1: Molta gent va a Death Valley de turisme, però si poden no hi vagin a l'agost.
0: Agost, sí, sí.
1: Ara, dins de la meva presa de concessions que faig cada setmana...
0: Bueno, ja comencem.
1: Només me'n prenc una.
0: Ah, bueno, sí.
1: Val? Me'n prenc una, que és la paraula, és a dir, la paraula aventura, està en el títol i en la lletra, per tant, d'aquesta cançó. Però no diu aventura en cap moment.
0: Ah, vale.
1: Hi ha un prefix davant i un sufix darrere. Escolta, això és Serrat Bienaventurados. Bien.

0: Mira, t'ho perdono perquè m'encanta aquesta cançó.
1: Clar, i que a més a més, mira, com que hem tingut el Papa per aquí, podem parlar de les benaventurances, que són aquestes paraules de Jesús al moment del... allà al sí, monte de l'Olivo sí. i que parla de, defineixen, diguéssim, l'essència de Jesús, els valors, el camí cap a la veritable felicitat i cap a la santitat cristianes. Això no en parla aquí el Serrat, però diu bienaventurados aquellos que se atreven a dar consejos siendo unos necios. No, doncs sí.
0: És boníssima aquesta cançó.
1: La Maria Jiménez va fer un programa a Canal Sur que es va dir Bienaventurados i que va fer la sintonia ella mateixa. I m'agradava molt aquella cançó també, que hi ha una altra cançó que es diu Bienaventurados, que si la volen buscar vostès, és de Maria Jiménez. Però com que no tenim temps i vull acabar la fiesta per tot lo alto...
0: Vinga.
1: Et porto una cançó que parla d'aventura. Oh. Sí, sí, parla d'aventura. Una aventura que podríem tenir tu i jo en aquest programa de ràdio cada dia de l'any, no, perquè el dissabte no venim aquí. El diumenge ens trobem un altre programa.
0: Sí, em fas venir cada diumenge, tu.
1: Perquè hi ha una cançó que per mi és Barcelona, és Catalunya, és l'estiu, és l'inici d'unes vacances, que jo començaré, si Déu vol, ben aviat.
0: Ja estàs de vacances, fas una pudor a vacances ja.
1: Pudor?
0: A vacances.
1: Com que marxo de vacances i he pensat, és la meva última secció del Paraula de Cançó,
0: sí.
1: Et porto allò que va passar... no recordo el dia concret, el de l'obertura sí que va ser el 25 de juliol del 1992, calcula 15 dies més, a l'escenari del...
0: Ha de portar la paraula aventura, ho saps?
1: Sí, eh? A l'escenari de l'Estadi Olímpic, Los Manolos, una aventura.

0: I 58 són...
1: Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo.
0: No m'emportaràs de vacances.
1: Una aventura...
0: Espera, espera. No, calla, no. Espera, espera.
1: Es más bonita...
0: 58, 16.
1: Si hacemos creer a los demás que no hay amor...
0: Cada dia ho fem
1: això. Una aventura es más bonita si existe dueño de los dos.
2: Ja diu.
0: 58, 32.
2: Ara, ara, ara.
1: Reventamos, estamos que reventamos.
0: L'has portat per cantar.
2: Clar que sí, per ballar. Home, i perquè fem
0: mira,
2: festa final.
0: M'agraden
2: perquè...
0: els Manolos i jo no coneixia.
2: Llavors va sortir el Constantino Romero, deia
3: atletes, baixin de l'escenari.
2: No, te'n recordes?
0: Sí, això sí, però aquesta cançó no em sonava.
2: Sí, sí, és d'aquell any, és de l'any 92.
0: Però
2: i...
0: va sonar a la inauguració.
2: És que no és seva la cançó. Sí, va, jo crec que va sonar. Vamos,
0: però Amigos persona... para siempre va sonar.
2: Sí, però aquesta és d'Andrew Lloyd Webber, li van cantar Sara Brightman i José Carreras, Josep Carreras. Una aventura és una cançó del grup Nietzsche. Nietzsche es diu, el grup, de l'any 1990. Sí, i la va versionar el grup Los Manolos, que és Barcelona, sí, Catalunya, sí, sí, sí, l'estiu, la vida,
0: la rumba,
2: la Marbella, la rumba.
0: Doncs molt bé, amb aquest Aventura de los Manolos, que no és de los Manolos, que és una versió...
2: Però jo porto la de los Manolos, que és la nostra.
0: Bueno, sempre ens agrada portar versions nostrades, no? Que és el que hem de fer en aquest
2: la
0: programa,
2: cançó acaba
0: la
2: dient,
0: ciutat.
2: Que bello és querer-se així.
0: Ai, querer-se així. Quan marxes de vacances, dius?
2: Quan tu em deixis.
0: Aquest divendres ja, eh?
2: Espero, no, diumenge, diumenge.
0: Ah, bueno, clar. Bueno, és que els diumenges estaràs aquí, no et salves, eh?
2: També vens tu, eh?
0: Nosaltres sí, ai, bueno, ja veurem, ho parlem. Nosaltres sí que tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Així, amb aquestes emocions hem arribat a les 7 del matí. Fa una hora, aproximadament, els he explicat que Yesterday, de The Beatles, és la cançó més versionada de tots els temps. Encara que va frec a frec amb Summertime. Summertime? Saben quin és? Summertime, and the living is easy. Temps d'estiu, la vida és fàcil, diu. Bé, potser no per tothom és fàcil. Hi haurà persones aquest estiu que, pel motiu que sigui, no ho estaran passant bé. Potser estaran hospitalitzades, potser no es podran moure de casa per un problema físic, o potser no sabran ni tan sols que ha arribat l'estiu. En fi, per a totes les persones que tenen algun problema, el que sigui, per petit que sigui, sàpiguen que les dones i els homes que fem aquest programa procurarem fer la millor ràdio per curar les ales trencades.
2: Chiquitita, tell me what's wrong.
0: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí,
2: you're enchained by your own sorrow.
0: Informació i divulgació de la salut.
2: In your eyes, there is no hope for tomorrow.
0: Amb Robert Calvo.
1: I ara hi ha algú seguint. How I hate you, see you like this. No? O no quisiera verte así. Això que escolten és Chiquitita. I és obra de Björn Ulvaeus i Benny Andersson, els dos integrants masculins de la històrica formació sueca ABBA que completaven Frida Lyngstad i Agneta Falskog.

Aquest tema és un dels majors èxits del grup, però el més important és que ha fet història per ser una cançó solidària. Els autors la van concebre com una balada per consolar un ésser estimat que estava trist i que estava passant per un mal moment. Però es va acabar convertint en un himne benèfic perquè la banda va donar tots els seus drets d'autor a UNICEF de manera perpètua. El grup musical i aquesta organització no governamental van prendre una històrica decisió i des de llavors, des del 9 de gener del 1979, la cançó segueix generant milions per finançar programes de protecció infantil. La versió en espanyol del tema, recorden allò de "Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena"? Aquesta versió va suposar un èxit tan massiu que va acabar d'impulsar-la com a tema que ha fet història. Aquest regal d'Ava segueix transformant la vida de la infància de molts països 45 anys després d'aquella decisió. Ho veuen com sí que tenia raó jo quan a l'inici els deia que la música té un poder transformador? A dia d'avui, Chiquitita segueix suposant una quantitat molt important de diners a Guatemala, on els drets d'autor de la cançó cobreixen els salaris i la capacitació d'equips, de psicòlegs i de treballadors socials de diferents regions que lluiten contra l'abús envers les nenes. Una d'elles, una d'aquestes psicòlogues, és l'Andrea Beatriz Calisto.

0: Y ho explica així.
1: Mi trabajo no debería de existir. El abuso sexual no debe existir. Lamentablemente, en las regiones en las que nosotras trabajamos, el machismo y el patriarcado está muy marcado. Esto limita los accesos en algunos momentos a las comunidades. Cuando nosotros nos dirigimos al hogar, vemos desesperanza, hay mucho aislamiento y no queremos esto para ellas.
0: Només el 2023, UNICEF va poder fer servir aquests diners per oferir assistència a 1.000 supervivents d'abusos en àrees remotes i va oferir tractament i suport preventiu a més de 10.000 nenes en aquell país, a Guatemala. Gràcies al finançament especial d'ABBA, a través d'aquesta icònica cançó, Chiquitita, UNICEF ha pogut portar a terme aquests programes que permeten fer tallers a les zones més vulnerables del país, on la violència i l'assetjament són amenaces quotidianes. Chiquitita no és només una cançó. És un himne d'esperança que es tradueix en accions concretes. Amb aquests recursos, UNICEF detecta casos aviat, ofereix suport integral a víctimes i a les seves famílies i les protegeix socialment. Així doncs, sàpiga vostè, sí, vostè que m'escolta, que cada vegada que es reprodueix aquesta cançó en qualsevol de les plataformes que ho pugui fer, està contribuint al bé comú.

tothom que està emocionat aquesta hora i que ens escolta. Gràcies per fer-ho, per estar a l'altra banda de la ràdio en aquest dia 21 de juny, Dia Europeu de la Música.

0: Avui estem venerant la música en aquest programa. Estem fent un viatge per les cançons de la nostra vida, que algunes són molt importants a la història. Bé, el cas és que de música se'n fa des que l'home és home. La percussió és música, no? Bé, no sé si els nostres avantpassats, els neandertals, els denisovans o el primer Homo sapiens de fa ara uns 350.000 anys ja cantaven alguna cosa, no ho sé. El cas és que tots els individus que al llarg de la història de la humanitat han fet música són superiors a la resta. No dic jo, eh? No, ho diu la ciència. Manuela del Caño, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manuela del Caño es una mujer que ahora les presentaré, que tiene mucho que ver con la música y con la ciencia también. Y es una mujer a la que tengo muchas preguntas por hacerle y que voy a necesitar tres programas con ella. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo todo, porque hay cosas muy importantes que contar en este día en el que recordamos la importancia de la música. La percusión es música.

0: aquesta lletra,
1: diu coses
0: ostres,
1: molt fortes.
0: Clar, i hi ha gent que sí que sap l'anglès, no? Mm-hmm. I llavors, jo miro molt també el missatge que dona la cançó dintre de la classe.
1: Veus que bé? I per què comencem?

0: és impressionant, eh?
1: Sí. Vull dir,
0: ja hem escoltat en la darrera hora moltes coses sobre la música, molt interessants totes, que ens ajuden a entendre també la reacció del nostre cervell i dels nostres sentits amb la música, què estimula, què no estimula, què estem treballant escoltant una música o una altra. Però al final, el millor de tot és que la música és emoció.
1: Sí.
0: No tota, no tota emociona, però la que emociona, la que t'arriba, al final l'art és això, t'ha d'arribar a l'art. O t'arriba o no t'arriba. A vegades una persona va al Prado i diu, és que a mi les menines no me dicen nada.
1: Clar.
0: Saps què vull dir? I una altra persona es queda allà absorto con les menines. Però la música, a més jo crec que la música té aquest poder, no?, de que ha traspassat tota la història de la humanitat, perquè arriba tota la història de la humanitat en diferents formats, i a tots ens emociona en algun moment, no? Vull dir que és impressionant. Body Pump, què és Body Pump?
1: Mira, el Body Pump, per començar, aquesta cançó, les cançons que posen a Body Pump són amb molta energia, perquè et donen molta motivació, de fet, perquè has d'aixecar pes. I al aixecar-te el pes, és a dir, tu quan aixeques pes, pots posar-te qualsevol música. Això cadascú es motiva amb el seu estil, no? Mm-hmm. Però en general, aquest tipus de melodia sí que et dona per... Ostres!
0: Sí, sí,
1: lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? Y cuando veus a la gent que comencen les primeres notes i ja comencen a moure la barra del pes i els veus contents, que dius, lo he hecho bien. Deixem a un costat el que és el body pump i anem al body balance.
0: Vale,
1: et sembla bé?
0: Ens expliques què és.

0: la música té aquest poder, no? El poder de teletransportar-te en un moment. Jo estava tancant els ulls per fer aquest
1: viatge. T'imagines quan tanques? Quan has tancat els ulls, què has imaginat?
0: A mi passa una cosa que quan tanco els ulls no puc parlar. O sigui, no puc parlar aquí a la ràdio, perquè no sé on estic mirant. Però és tan espectacular el fet que una cançó, a més d'emocionar-te, et pugui transportar a llocs que no existeixen, o que existeixen també. Però ara mateix jo estaria a Mart. Conec la superfície de Mart i m'estic imaginant la superfície de Mart.
1: Ostres, quina diferència. Jo estaria pensant una altra cosa totalment diferent.
0: Mira, on estaries, al fons del mar?
1: Jo, bueno, estaria a la vora del mar amb una tovallola, un pareo, fent posicions de ioga.
0: Ai, doncs que bé.
1: En una posta de sol.
0: Això que estem escoltant, per què s'utilitza? Per Body Balance, què és Body Balance?
1: Body Balance és una barreja entre ioga, tai chi i pilates, vale? Que sí que hi ha moviments més suaus, no són tan ràpids ni tan forts com el body pump, no? És més postural, encara que treballes també una miqueta la força en segons quins tipus de tracks, per exemple els guerreros, però és com molt, molt relaxant. De fet, durant la classe moltes vegades jo els demano que no em mirin, que tanquin els ulls i que m'escoltin.
0: Però ara, vostè que està escoltant la ràdio, no ha de tancar els ulls perquè els acaba d'obrir fa una estona. Si els acaba d'obrir ara, és una mica tard, però no passa res, mai no és tard. Si la ràdio és bona, vull dir. En Pitu ens ha portat avui a la seva classe del gimnàs, veus? La música ens ha teletransportat a aquella sala de fitness on ell treballa.
1: Que guai, eh? Ostres, sí, m'encanta.
0: El teletransportar-se de la música.
1: Sí.
0: Però, evidentment, com a totes les persones que estan passant avui per aquí, li vull preguntar si ell té una cançó de la seva vida.
1: Sí. Jo tinc una cançó, ostres, em fareu plorar, eh?
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè és molt maca. Em fa recordar doncs, els meus pares, el meu germà quan anàvem junts a la casa dels caps de setmana, no?
0: Sí?
1: I és aquest tipus de música que jo segurament no escoltaria, però que els he escoltat els meus pares, no? I és com, ostres, sempre que l'escolto és com...
0: És aquesta cançó que estem escoltant. Escoltem-la.
1: No, esta no és. Esta.
0: Aquesta. Aquesta cançó es va llançar el 1983 per la banda alemanya Nena i es titula, Pitu, com es titula?
1: 99 Red Balloons.
0: Que vol dir 99 globus vermells.
1: Sí.
0: És una cançó protesta sobre l'absurditat de la guerra, fixa't tu. Ara que hi ha 130 conflictes bèl·lics oberts al món, ho diu la Creu Roja, doncs és interessantíssim que portis aquesta cançó, perquè és una cançó que parla sobre l'absurditat de la guerra i la paranoia. I darrere d'aquesta melodia s'hi amaga una història fosca sobre un holocaust nuclear accidental que es va desencadenar per un grapat de globus inofensius. 99 globus vermells. Mira, he buscat la història, diu que la idea va néixer el 82. Tu de quin any ets?
1: 84.
0: Del 84, com jo. Doncs del 82.

0: dos durant un concert dels Rolling Stones al Mur de Berlín. En acabar l'espectacle, la banda britànica va alliberar al cel centenars de globus vermells i el guitarrista de Nena, que estava allà, el Carlo Carges, estava entre el públic i va preguntar-se què passaria si aquests globus creuessin el Mur de Berlín i entressin a la Unió Soviètica en plena Guerra Freda. I d'això va la cançó.
1: Oh, que bonica.

0: Porta'm un missatge pacifista en aquest matí. La música també és això, sí. La música és missatge.
1: Sempre diuen, no? La música calma les fieres.
0: Sí, bueno, algunes fieres no les calma. I algunes cançons no calmen les fieres.
1: Ja, també és veritat. Però
0: estimulen,
1: bueno.
0: Però les cançons, moltes d'elles, segurament la majoria, tenen un missatge, el que sigui. I aquest en té un de molt profund, que a més té un missatge pacifista, que ens ha portat avui aquí el Pitu, que és interessantíssim. Què passaria si els globus vermells que avui porta en Pitu així com un nen petit... Mira, hi ha una escena de Mary Poppins Returns, del regreso de Mary Poppins, que és de l'any 2019, crec, la pel·lícula, que Angela Lansbury, abans de morir, fa una escena allà que dona globus. I ella diu, si tu ets un nen, el globus seguirà surant a l'aire i t'aixecarà i et portarà on tu vulguis. Però si no ets un nen, el globus caurà a terra.
1: Sí, totalment.
0: Per tant, fem que els globus s'aixequin.
1: Sempre.
0: Pitu, que vagi bé, fins la setmana.
1: Gràcies.
0: Que
1: adéu.
2: Amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: Quan arriba aquest moment del matí, rebem a l'estudi de la Bones Mans un home que és l'actor empedreït i també una mica macarra, músic a les nits i a vegades es posa una mica castizo. Francisco Mario Toro Gutiérrez, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, Robert.
0: Dic tot això perquè avui has vingut una mica d'aquella manera. Has vingut una mica con el cuello levantado, una mica amb la camisa...
3: Les patilles bien perfiladas. Hoy me he repeinado bien, sí. Bien repeinado.
0: Sí, però no s'imaginin que vagi en Fran Toro com John Travolta fent de Danny Zuko. No, és un altre estil.
3: És un altre estil que té a veure amb el llibre que porto.
0: Ah, perquè jo li vaig dir, tu parlaràs de llibres, com cada setmana, però és que fem el dia de la música. I la música també deu estar present als llibres i a la vegada fa
3: quadra.
0: Salut perquè són llibres que curen.
3: Clar que sí, com la música. Avui aporto un llibre que es diu ¿Cómo perdimos Madrid? Ya me voy a poner un poco chulapo, Robert. ¿Cómo perdimos Madrid? Gabinete Caligari. Es un libro escrito por Carlos H. Vázquez,
0: ¿sí?
3: Publicado por Silex Ediciones, que es una editorial precisamente especializada en libros relacionados con música.
0: Ah, mira qué bien.
3: Sí, atención a Silex Ediciones. El libro Cómo perdimos Madrid hace un repaso exhaustivo a la historia de la banda Gabinete Caligari.
4: Sombras negras en la catedral.
0: Un poquito.
3: Gabinete Caligari nació en 1981.
0: ¿Tú ya estabas aquí? Yo ya estaba aquí.
3: En la movida madrileña, mira, representaron el afterpunk más siniestro, como muestra esta canción, con canciones oscuras en un principio, referencias a las guerras mundiales o al expresionismo alemán, que es de donde recogen el nombre, en concreto la película El Gabinete del Dr. Caligari. Con su pose castiza, chulapa y muy madrileña, enseguida se ganaron por derecho propio el nombre o la etiqueta de los padres del rock torero.

0: Estàs disfrutant avui, estàs gaudint, Fran?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Fran, no sabes quanto. És fan de Gabinete Caligari i que ens està explicant aquest llibre que ha fet Carlos H. Vázquez sobre la història d'aquest grup. Que van tenir imitadors, no? Va ser en aquella època, la de més auge de la banda, en la qual, fins i tot a la televisió, dos mites de l'humor els imitaven així. Fabi

0: Quan està a punt d'acabar el programa, arriba a l'estudi la Míriam Frank i el Forcea, que és la dona que posa música en el meu dia a dia. A vegades una música més heavy metal i a dies que és una música molt més celestial. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Despacito.
0: Aquesta és una de les cançons que més ha triomfat a la història de la música.
1: Se m'ha quedat.
0: El Despacito,
1: Si l'he escoltat aquest matí, se m'ha quedat en bucle i no hi ha manera. Estic Despacito tot el matí.
0: Això passa amb les cançons, no? Que si l'escoltes moltes vegades, o a vegades et passa allò que a mi em passa aquí a la redacció, que a vegades vaig cantorrejant, no a tothom li agrada això, per cert, però a vegades vaig així com cantorrejant perquè se m'enganxa una cançó.
1: És que no pares, eh?
0: No paro. Hi ha gent que diu, no para. I vaig tot el dia cantant la mateixa cançó. Això
1: I
0: és una explicació?
1: I saps per què passa?
0: No.
1: Sí, doncs jo t'ho explicaré. Aquest fenomen afecta, no pateixis, el 98% de la població. El 2% restant, de veritat, els admiro, perquè és al·lucinant.
0: Hi ha persones que asseguren que mai no han escoltat música i han sobreviscut, no ho entenc.
1: Sí, doncs això és mentira, segur. Té una explicació neurològica relacionada amb la memòria a curt termini i l'anomenat bucle fonològic. El cervell humà detesta les tasques inacabades. No sé si tot passa, jo que tinc una mica de toc, és horrible això.
0: Què vol dir detectar les tasques inacabades? Allò que no
1: detesta,
0: has fet.
1: Detesta.
0: Ah, detesta, detesta.
1: Per exemple, pots deixar, vale, no pots deixar de fer,
0: clar,
1: no? Doncs això és una tasca inacabada, per exemple. I té una gran facilitat al nostre cervell per recordar patrons rítmics i repetitius. Quan escoltem una estructura musical molt simple, com el Despacito, no? El cervell la processa a l'escorça auditiva. Si estem fent una tasca rutinària, com treballar, que no requereix gaire atenció, no direm treballar, direm rentar els plats, per exemple, o caminar. Doncs el cervell es posa en pilot automàtic i comença a repetir la tornada per mantenir-se actiu, no? Despacito, vale? És una mena de picada mans mental, m'explico. Com que la cançó s'ha gravat com un patró perfecte, el cervell la reuneix de manera cíclica i no sap com tancar el fitxer de la memòria.
0: Que fort!
1: Perquè segurament no sabem com continua la cançó, amb la qual cosa només
0: l'estribillo, la tornada.
1: Cantem la tornada. Com ho podem curar, això?
0: No, que no es curi, que és meravellós.
1: Ah, però tot el dia amb la mateixa tornada és horrible,
0: és igual, tens una cançó que tot el dia t'acompanya, és meravellós.
1: Mira, el primer... Sí, senyor, si vostè no és com el Robert i vol trencar aquest cicle,
0: sí,
1: de que no vol estar tot el dia amb aquella cançó al cap, el primer que ha de fer és escoltar sencera, a principi a fi, la cançó per reiniciar
0: aprendre-se la memòria,
1: cervell, i dir-li, escolta, la tasca s'ha acabat, ja està, ja he escoltat tota la cançó, així que la cançó ja no la vull tornar a escoltar al meu cervell. I el segon que pots fer és mastegar xiclet.
0: Ah, sí?
1: Perquè desvia la teva atenció, Li han recomanat a la meva filla que durant els exàmens mastegui xiclet.
0: Perquè refresqui
1: per centrar-se i per centrar-se en una altra cosa que no siguin distraccions de mira una mosca. Doncs això.
0: Potser així, és el que me'n falla a mi, massegueix xiclet més a la vida.
1: Doncs mira.
0: I així no obro la boca.
1: No, et pots parlar amb el xiclet a la boca.
0: Sí, però no fem allò, no ensenyem el xiclet, vull dir que...
1: No, això no, però sisplau,
0: no. Siguem, no siguem grullers.
1: No, sisplau.
0: Molt bé. Doncs a mi quan em passen aquestes coses, de que en un moment donat del dia se m'enganxa una cançó i ja no la paro de cantar durant tot el dia, dic, tot el dia m'ha acompanyat aquesta cançó. A vegades penso en els cantants, ara ja tenen tècniques molt més eficaces, que és posar-se una pantalla davant amb les lletres de les cançons.
1: Ui, la Ituana es posa uns prompters amb una lletra de...
0: Però
1: ara ja els 60.
0: Això no existia. No. Jo em pregunto, com per exemple, no sé, el Luis Miguel es podia prendre tots els boleros del món, aquells que cantava.
1: Jo crec que hi havia trossos que se'ls inventava.
0: És a dir, el público...
1: Ah, exacte. I això del público, ara vosaltres...
0: És molt recurrent.
1: No me'n recordo o no tinc ganes de cantar.
0: Si la Míriam estigués damunt d'un escenari, hagués de dir, ara us cantaré la cançó de la meva vida, quina seria?
1: Doncs mira, sempre em dius, ai, és que sempre ets molt sincera, sempre fas el que vols. És que és important això, Robert. Hem de viure a la nostra manera.
0: Ui, m'encanta esto.
1: Una mica trista,
0: no? No, és molt positiva, de debò. Aquesta és una de les cançons més versionades de tots els temps. Els sona, no, la melodia?
2: Sinceramente,
0: Aquests són Sempre Així, Míriam, que m'encanten,
1: sí,
0: a mi, ho saps, no?
1: Sí, ho sé, a mi també.
0: Una formació liderada per Rafa El Marcha, que són de Sevilla, són uns homes i dones que ens alegren la vida així, a la seva manera.
1: He de dir que l'original, My Way, de Frank Sinatra, no té comparació. És a dir, és un tabacle.
0: Però mira, Sempre Així fa una cosa que a mi m'agrada molt fer, que és portar-ho tot al flamenc, per exemple.
1: Clar,
0: no?
1: Però com que sé que tu ets molt flamenc, i a mi m'agrada molt aquesta versió, i així l'entenem tots,
0: clar,
1: doncs he decidit triar aquesta cançó, però hagués posat l'original, que és My Way, de Frank Sinatra.
0: No, però m'agrada molt més aquesta versió, perquè ens posa ritme al cos, ens posa palmes,
1: mira,
0: són... Vamos allá.

0: 갈색도
1: 한번
2: 아미만에
0: Així s'ha de viure la vida, tu, a la vostra manera, cadascú que faci sense molestar els altres.
1: Això, la seva llibertat acaba on comença la de l'altre, però mentre gaudint, vostè...
0: Hem de plorar, hem de bé riure, hem d'estimar, hem de tot.
1: Perquè a més això és tan ràpid, tan fugaç...
0: I d'escoltar música, tu.
1: Per favor, és que jo no... O sigui, a més que ja ho hem explicat aquí en aquest programa, que ha estat molt emocionant aquest programa, hem descobert com el cervell interpreta la música, com la processa, com la reserva...
0: Que la música és molt important per la nostra salut.
1: No, la música és crucial, vital. Sense música no podríem viure. Aquest és el missatge que crec que ha de quedar d'aquest programa. Sense la música no podríem viure. I és meravellós i molt emocionant. M'estic emocionant i no vull plorar.
0: No, tanca ja el programa, tanca'l. Que si plores tu, va, ploro jo i no, Míriam, avui és un dia feliç.
1: T'escoltem demà a partir de les 12:20, de les 12:20 aquí a la ciutat. Però saps què passa? El pitjor de tot demà saps què és?
0: Demà...
1: Que jo no hi soc. Me'n vaig uns dies de la ciutat, de la ciutat. O sigui, he de descansar.
0: Si vinc a estar aquí, no?
1: Home, per favor.
0: Perquè jo m'he preparat més accions, eh?
1: Vamonos!
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo. En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: És l'hora d'anar rubricant ja aquest programa que hem fet en les darreres dues hores de ràdio per parlar de la música, del poder de la música.

0: És tan veritable això que diu la Sole Jiménez en el seu darrer disc, que es titula Ser Humano. Aquesta cançó es titula Hay canciones que te hablan. Jo diria todas las canciones te hablan, o casi todas, ¿no?
1: Las canciones van tan lejos porque viajan en el tiempo.
0: En el tiempo y en el viento, perquè la música hem descobert que és això intangible que té tant de poder sobre la nostra salut, sobre les nostres emocions, sobre el nostre sistema cerebral, sobre tantes i tantes coses que passen al nostre cos i que no ens adonem que la música les modifica, les transforma, les fa sortir a l'exterior. En fi, avui hem fet un viatge sensorial impagable, senyores i senyors. Tenia moltes ganes de fer aquest programa de ràdio, ho saben bé les persones que han anat passant per aquí en aquest, aquest espai especial que hem fet avui, dedicat a la música, al poder de la música, en aquest dia 21 de juny, que és el dia europeu d'aquest art intangible que ens ha regalat tant i que ens segueix regalant tant fins al darrer dels nostres dies. Gràcies a totes les persones que han estat a l'altra banda de la ràdio escoltant atentament, emocionant-se amb nosaltres, vibrant amb cadascuna de les persones que ha passat per aquí i amb les cançons que ens han proposat, perquè ens n'han proposat de tota mena, eh? Des d'una cançó, una Ave Maria, també hem escoltat Adele, hem escoltat Sabina, hem escoltat Mocedades, hem escoltat moltes coses, ja m'estic oblidant de tot el que ha passat aquí en aquest programa perquè ha estat tan intens, que encara no m'ho crec.

hem descobert també l'origen de la música, que com tot, gairebé tot el que passa en aquesta civilització, té el seu punt de partida a l'antiga Grècia. I ha arribat el moment de la veritat, perquè aquí tothom s'ha mullat avui. Tothom ha respost a la pregunta que jo els he anat fent durant la setmana. Quina és la cançó de la teva vida? Alguns n'han escollit més d'una. No passa res, no passa res. Però jo he procurat cenyir-me al que vaig demanar i que he insistit que passés. I no sé si aquesta és la cançó de la meva vida, però sí que és la que millor explica la meva manera d'afrontar la vida, sobretot en aquest moment. Me'n vaig a l'any 1973. Els parlo d'una dona que es diu Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.

0: Ya.
1: Vamos a ver qué nos contáis después. Cosas veredes. Y cosas podéis acertar si sabéis la respuesta, eso se lo digo a los oyentes, a la pregunta de hoy. Como dudamos con el premio, estábamos entre el apartamento en Torrevieja y el coche,
0: claro.
1: Pero al final dijimos, no regalamos nada. Regalamos la satisfacción de saber, eso sí. A ver, ¿qué pregunta hacéis hoy?
2: Pues mira, como dentro de una semana comienza el Orgullo Julia, vamos a ver cómo están los derechos del colectivo LGTB en el mundo. Y la pregunta que planteamos es, ¿en cuál de estos países de Sudamérica no es legal el matrimonio igualitario? Y las opciones son Colombia, Uruguay o Perú.
1: ¿Es Colombia, es Uruguay o es Perú? Hola. El país, uno de los tres... no contempla el matrimonio legal igualitario.
0: Está aquí Marina haciendo lobby por Uruguay, defendiendo.
3: Yo creo que Uruguay no es.
0: Ah.
1: ¿Uruguay, Colombia o Perú? Bueno, pues nada, que les escuchamos.
4: Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Hello. En Onda Cero.
5: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
6: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
7: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
8: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
9: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
10: Caral, Diego, Biel, vosaltres sou tres dels responsables del curtmetratge No puc més. Expliqueu-nos de què tracta aquest curt.
11: Tracta sobre la salut mental, sobre un problema que està avui en dia, però no el considerem tan important. I és bastant important perquè... necessitem ajuda i a vegades som incapaços de demanar-la i això ens afecta a la vida quotidiana.
10: D'on vau treure aquesta informació per fer el curt?
12: Pues, nosaltres, quan vam decidir el tema del curt, vam veure que molts patíem atacs d'angoixa i estrès i moltes coses així i totes les escenes del curt pues, són problemes que ens ha passat a nosaltres i la informació la vam treure de coses que ens sentíem nosaltres i d'internet també.
10: Què heu après d'aquest curt a l'hora d'informar-vos, de buscar la informació rigorosa i que es pugui verificar?
13: Doncs per buscar coses és important, hem millorat, perquè no tot és veritat i tenim que buscar en fonts fiables i per això hem millorat, perquè ara traiem informació que sabem d'on és i és veritat.
10: Anna Gravalosa, mestra de l'Escola Mansuet, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
10: Com d'important és pels alumnes formar-se en educació mediàtica?
14: Per nosaltres és importantíssim. Vivim en un món connectat, un món ple de pantalles, de xarxes socials, de jocs online, de molta informació que sembla un bombardeig d'informació constant, no? I que ells siguin capaços de poder analitzar-la, poder ser crítics amb ella, veure si és falsa, si és real, que puguin tornar a preguntar si això que passa és normal, que busquin diferents fonts i que al mateix temps, no, ells també l'utilitzin de manera responsable i crítica, per nosaltres és vital i creiem que ho hem de seguir potenciant i treballant des de l'escola.
10: Un curt amb molts premis i amb molts reconeixements, que suposa això per vosaltres?
14: Per nosaltres és un honor i és un plaer, perquè al final estem donant veu al nostre alumnat, no? I per nosaltres és important que ells tinguin aquesta veu per entendre també el món des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, i a partir d'aquí també, si més enllà el poden arribar a transformar per aconseguir una societat millor, millor que mai, no? I que tothom pugui reconèixer al final el nostre treball, el nostre esforç, la nostra dedicació i la nostra il·lusió per nosaltres ens fa sentir molt orgullosos.
3: Alfabetització mediàtica i informació.

0: Canarias y siempre en nuestra web OndaCero.es. Siguen ya en compañía de Julia en la Onda con Julia Otero.
1: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
2: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
3: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure. ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
7: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
8: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
7: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
9: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
6: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
10: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
11: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
10: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
12: La verdad no nos hará libres. Es nuestro rechazo a la mentira lo que nos liberará. Susan Sontag.

0: I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Lleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Lleida.
1: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
2: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Una de la madrugada, y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea la rosa de los vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres, tu

0: Contenidos en español.
1: ¿Quién lo mató?
0: Por ti y para ti.
2: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
0: O 39,99 euros al año.
3: Confieso.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Tic Tac, no queda nada para el mejor festival del verano. El 27 de junio en Madrid, Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. Un concierto único de cada artista en un solo festival a un precio increíble. Hazte ya con tus entradas para el Iberdrola Music Festival por menos de 50 euros en livenation.es o Ticketmaster. No te quedes sin ellas.
6: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
8: Verisure. Onda Cero Lleida.
9: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
10: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
12: La brúixola amb Lola Sorribas.
13: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un, però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
14: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
12: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. La ciutat. Amb Miriam Frank.
15: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
16: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
17: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
18: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
15: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
19: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
20: Pues han pasado 3 días.
19: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
20: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
19: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
20: Un programa de sexo que habla de... y hasta de... y si nos da tiempo de... también. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, Salvo en sus promos, claro.
1: Bueno, ni tan mal, ¿no?
20: Todos los lunes a la 1:30 de la madrugada con Nacho Arias y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.